0: La gent ve, com jo, sí que ho sap, però de gent jove ja no en parlen de trexàgit, perquè si en cujom, els pentecostes, que no sé si és el que vull dir, és que fa, i fan una altra casta de cosa, però no et sembla, que va. Llavors fan les set paraules, divendres sant, el retorn de set sermons, i nosaltres anàvem a cantar cada sermó, cantàvem una copla. En violins, era molt polita, però tot això s'ha perdut. Divendres sant, i dijous també. Bueno, que mon mare se li di, podria un motiu vos i de l'Iglesia, perquè que sempre estàvem... I que clar, eren moltes funcions que fan i havies d'anar a complir també, si podies, i això.
1: També me'n record que m'ensenyaven unes coses que eren, no sé si eren les set paraules, però no vull ni intentar-ho, perquè sé que a vegades he pensat, recordar-ho i no ho record. Me'n va mostrar moltes de coses, però a mon pare. Les set paraules era una cosa que és més de la Setmana Santa, el Divendres Sant, el capellà pujava dalt la trona i feia les set paraules que digué Crist a la creu, quan el Crist va estar penjat a la creu. Set paraules, com per exemple, tenc set, que va dir, i damunt allò feien un sermonet. I mon pare ja sabia amb una historieta, però jo me sap molt de greu, però és que no me'n record gens. No ho vaig deixar tampoc escrit un món ni res, i no ho record. Es veu que és una cosa que no devia practicar. Així com això de les batlles blanc i negre cantant, amb els fills ja tenc molt de nets, en tenc nou, i cantant amb ells i coses d'aquestes. Però altres coses així no ho recordava.
2: Sense paraules, era el capellà. Cuida, sense paraules, eren set sermons molt curts, però fa sort capellà. Set sermons, sí. Cuida, sense paraules. I això es fa el divendres tant només.
3: Bon Sant Cristòfol, quatre cavalls, mon pare colcava, eren set, la somereta, tres, quatre o cinc caixers i es caixer senyor, bueno, es caixer que fa de caixer senyor, i Sant Cristòfol era bo de passar, en sis o set caixers, ara és més mal de passar, i menys gent que hi ha ara.
1: Les festes de Sant Cristòfol els he viscut així fa 4 dies amb molta goig i alegria. Jo també era una cosa que estava acostumada a casa, que també obrien les portes per les festes de Sant Cristòfol. Quan jo era a Lota ja ho feien. Jo vaig viure quan només hi havia 7 o 8 cavalls d'aquells que havien fet feina tota la setmana i després el dissabte i el diumenge havien de ser la festa. Cavalls desbordats, desastres, eh? No hi havia la gent que hi ha ara, perquè si hi hagués hagut la gent que hi ha ara no hagués pogut fer. Perquè jo vaig veure sortir carrer, cavalls de la plaça d'aquí, cap en el carrer de Mirada del Toro, fins més enllà d'aquí on hi ha la policia, sense aturar-se. Però eren unes festes molt agradables. Les dones feien les coques. Hi havia forns que coïen coques, anaves allà a fer hores de cola i coïen les 24 hores. Perquè si les coques eren les 12 de la nit que estaven per coure, el forn havia d'estar bé. Eren unes festes de germanor també molta que fèiem. Perquè tot es feia a casa, tot un ajudava a l'altre. I la gent, jo crec que tothom ho vivia molt bé. Jo per descomptat que li vivia. Jo sempre recordo mon pare, que he dit que anava de fer de so d'aquest de recadeló, que per Sant Cristòfol, una canestreta que hi havia en aquell temps de una cosa així i així d'alta de llenya, una estreta que devia ser de fruita, supòs, me la duia plena de dolces perquè venia Sant Cristòfol.
4: Sant Cristòfol, bàsicament són els cavalls, no? Pràcticament com es fa ara, però més, llavors hi havia un protocol més estricte que et seguia més. I era diferent també en quant a les completes i es jaleo. Ara es fa primer completes i llavors jaleo. I jaleo dura fins que vols. Abans no. Jo record que, quan jo era a Lot i, bueno, i fins bastant no fa tant d'anys que sols va canviar, que primer es fa escaleo i després i fan les tres voltes i després es fan les completes. Hi ha que dir que ara hi ha 40 cavalls, llavors hi havia 4 o 5. I, clar, era molt, tot era molt més reduït. I de més antic, el que dona nom a les festes d'estiu de Sant Cristòfol, que els diem Sant Cristòfol de les Corregudes. Perquè? Perquè bàsicament, en d'antic, el que es feien eren corregudes. Aquí en Escós, que es diu, aquí baix, allà hi ha unes tanques llargues, i allà corrien els cavalls. Corrien cavalls, corrien ases, matxos, i també corrien homos i al·lots. Sí, escaleo i la música d'escaleo això és pràcticament modern.
2: El gin era el que anava davant, gin i conyac, i per festes, si han d'anar molt enrere, es bevia poca cosa. Me record com va sortir la pinya. Que no sé, no ho dia si n'hi ha, però me record. I llavors la pinya va anar un poc avant i me passa sap per tot, que no n'hi ha ara.
5: Bueno, vaig col·locar un any aquí al migjorn, amb el cavall de Vinigals Vell. Era el darrer any que l'any que havien d'anar a espí i vi en Carlos, el germà, perquè qui col·locava sempre era en Carlos, el germà, me diu, col·loca'l tu un guany. I jo el vaig col·locar jo. Però no em va anar gaire bé, no, perquè jo no som gaire, no, cavaller. M'agraden molt els animals, però...
6: Sortíem els dissabtes de capvespre a fer voltes després dels cavalls, perquè jo tenia... els cavalls no m'han agradat mai. Però tenia una tia que vivia a la plaça del Jaleo allà. I anàvem allà a veure. I llavors els cavalls que va, i sortíem i anàvem a les torroneres, que era el que hi havia. I a vegades hi havia una cosa que podies anar com un columpio, perquè no era... Era una cosa molt senzilla, però bueno... I fes voltes per amunt i per avall. I semblava que hi havia un gentar i no hi havia quasi res, però bueno, allò era la festa. Si podies anar a les torroneres a comprar un anell, posaven, hi havia com una roda i posaven una peça, i si endevinaves allò, clar, allò no es trobava mai allà on hi havia la peça i quedaves sense res. Però coses així. Venien xufletes. Jo m'agradava molt. I les torroneres aquestes venien xufletes. I compraves un pot de coses d'aquesta. També solia venir un ciutadella amb avellanes, amb la panera aquella, i comprava avellanes, si volies. I això era tot. Per tirar aquí no en tiraven. No. Però és que no hi havia... Les botigues estaven obertes el dissabte. Ten present, jo encara no sé. Podries anar a comprar si volies qualque cosa, eh? Perquè en els bars, antes que no vam entrar en els bars, jo ja vaig començar, sí, aniré, però... Tampoc no era... Podries entrar ben tranquil·la dins els bars el dissabte a Sant Cristòfol. No hi havia... És que no hi havia gaire cosa.
1: Hi havia una beguda que era rosella, que la mesclaven amb aigua i era més clareta, rosada, i després les dolces. Allò era refrescos que preníem en aquell moment de la vida. Bars i tot, eh? Si no bevia el licor, un refresc. Jo la Coca-Cola me'n record. Molts anys d'haver passat sense haver vist mai Coca-Cola, ni haver vist taronges, ni haver vist llimones. No hi havia res de tot això. Hi havia les dolces i hi havia la rosella. Jo crec que el gin ha estat el nombre 1. I les herbes ha estat una altra, i és conyac. No, jo, res. Ni gin, ni herbes, ni conyac. Ni pomada, que la vaig provar per saber què era, però només provar. Vull dir, no. però aquestes eren les begudes.

0: Tu veit no eren grossos, eh? Va ser vinigaus i ja van venir diumenge de vespre i feies una estona pel poble aquí. En Mariano mateix va sortir. I en Carlos i en Jaume, però en Jaume ja hi estona que és mort. Que es van sortir, però ja no vaig sortir mai.
1: Bueno, solien treure vestit nou. Solien treure un vestit nou per Sant Cristòfol, sí. Però... Bueno, ben tapadetes. No és que n'haguéssim en vestirans. Però sí, això sí, sí. Però... Perquè anàvem a missa, bueno, i... La missa dels queixers. I això... Però... No és que no... Futbol, llavors fèiem futbol, que no és que n'hi hagués sempre, però és que diumenge de vespre solies anar a futbol. Ball. Fèiem ball a la plaça, també. Però, bueno, això ja... 15 anys o això, 16, llavors sí que ja hi anàvem, però tot d'una, de petita, d'aquesta no.
2: Tenia 15 anyets, jo, i ell 18. I vam, abans, no sé, vam un any per Sant Cristòfol, vam sortir a ballar, perquè llavors ballàvem, era l'únic que hi havia, en Sant. I d'aquesta manera va començar, llavors mos passejàvem. Començava de vespre a l'església, dins a Cana Pilar, el restaurant. La gent es passejava, era l'únic que hi havia, perquè ningú, de bars, de dones, no anem a cap mai. No anem a cap mai. Mos passejàvem, i llavors, diumenges, mos passejàvem, qualque setmana, llavors de gambes... Quan van començar a festejar, aquesta fa gambes amb en Miquel. I ens van conèixer així. I van festejar 12 anys. I de casat 58.
3: Saps que nosaltres vam a feina a Can Rita i ells estaven a Vint Codellot i davallaven un camí que se n'anaven a llaurar. D'això també me'n recordo. I ells, qui vols per animorat? Ningú, que qui davalla per avall, en el carrer, i que qui davalla per avall va ser. Ja ha fet 60, que estan junts, bueno. Han tingut qualque guinea, perquè jo se'n reunera.
1: És que jo, d'explicar dels Reis, tampoc no ho tenc present. No t'explicaven les coses tampoc com avui. Jo tenc present... que m'apartaven d'estudi quan havien de venir els Reis perquè posaven les sabates damunt la finestra i la de davant que donaven al carrer, aquell vespre dormien a cavall perquè així els Reis hi posaven les sabates allà damunt la finestra perquè me deixessin els regalos. Però bueno, deixaven poca cosa, però això sí que me'n record. Que m'apartaven d'estudi perquè els Reis posaven damunt aquella finestra.
4: Bona, una educació que llavors era norma general, diria jo, totes, molt, molt influenciada per la religió, com estem parlant del temps del franquisme, que la religió tenia un pes important en l'educació dels fills d'una família, no? En aquest sentit, sí, un poc marcada per l'aspecte religiós i no fer segons què, perquè no estava ben vist, perquè...
1: Llavors havien de fer dijunis, això era, però altrament no ho érem, no teníem de dir això o allò, no, que nostre no ho sentia dir de res, de que fóssim... supersticiosos en coses. Ah, perquè allò, el divendres sant no podíem menjar res, i quan eren curama no podíem menjar els divendres, havíem de fer dijunis, i no podíem menjar sobrassada ni res. No, jo que nostre no, perquè ma mare era amb això, m'anava molt d'ella, era molt devota, i anava molt en sèrio amb els dijunis, no és com ara, que no em feim. I jo som un cares divendres sant solia fer, Jo li deia, si mateix, si no fas

0: altri dias que diga, però no, no, no, no, non fa, bueno, non fa, te dic, llavors sí, però no ho eren supersticiosos tampoc, no, no, que nostre, no.
1: La boda, bom, també bé, perquè llavors fan el convit a casa, no hi anaven massa restaurants, no? Perquè ens vam casar l'any 62, dia 8 d'octubre del 62. I vam fer, bom, que van anar a l'església, a la casa de l'àvia, vam fer el convit, vam convidar els cosins i vam convidar, bom, bé, una boda bé. Va anar bé perquè eren tots encara, i bueno. Bé, va anar a Barcelona perquè estàvem en una societat que és de la Divina Pastora. Pagaven cada mes un poc i llavors quan te casaves et donaven 2.000 pessetes. I van dir, tenia un germà que estava a Barcelona, era un ràpid. I van anar a fer tots els altres dies a Barcelona aquest germà aquest, amb el regal que ens van donar llavors, sí. Va ser tot. Sí. I encara gràcies perquè n'hi havia que no anava al món. I nosaltres amb això vam poder anar, sí.
0: No mos vam moure del migjorn. Van anar a Sant Tomàs a fer un dia, un xalet, i poca cosa més. Molts en fem, però molts no. I naltros no, no m'ho va tocar, de viatge de nuvis. No, no. Bé, molt bé, perquè va tenir tota la família i amics, i, però bueno, no com avui en dia, eh? Però ho van fer... Hi havia aquí el bar La Palmera que tenien el que era el Salón de Cine, que feien aquestes festes, i tot casero, com aquell que diu, però bueno, ho vam ajuntar tothom i vam fer això, sí, però... De viatge, res.
2: I així vaig anar. Llavors vaig conèixer la Lota i vaig fer la temporada aquella i m'ho van casar. Però es diu que m'ho van casar d'un set taula de s'equivada. Es convit. Un pa de 2 quilos i mig i una truita d'ous, patata. Això és el convit. No hi havia pasta. Ni ella, no tenia son pare, més tenia germans, i la majoria de tenien sa mare, devia donar a un i un altre, els pagesos, i feien pagès de mantinguessin, perquè no tenia...
0: Bueno, un quart moble, sí, i llençols, i això sí, eh? I la roba de casa d'aquest, i això sí, però... Allò és el mateix, és el que donaven a tothom, per exemple, que... perquè avui... És que avui en dia, clar, no sembla de res, però llavors se do, però doblers, no, eh? Heu de començar de baix i... I ja mos van casar en deutes perquè van comprar aquesta casa i, bueno, i tot. Però gràcies a Déu, llavors se sou molt aclarit i avui en dia no passes pena per viure. Però, bueno...
3: Fan les porquejades, que hi havia tots els nets i fan una gran festa i allò, no sé, era diferent. Mos agradava molt anar per allà, per la torre, això. Baix de tot, un tipus cova, i allà fan les porquejades allà, mataven els porcs o el que sigui, i fan, bueno, la carn, i fan el botifarró, i després pujaven, perquè això era com que vagis d'aquí... L'entrada de la torre era aquí, el pati, per davant el pont, però era davallant la cova, que després ho pujaven tot i feien un dinar, la casa del pagès, diguéssim, i els al·lars corrien, i botaven, i cantaven, i som esborquejades i coses així. No feien res extraordinari, no?
4: Llavors, quan érem per Sant Agustí, suposant, o res. I quan vam ser al poble, bueno, el dia de porquejades, com que hi havia l'avi, nosaltres, un pare de ma mare, i mentre nosaltres vam ser a Bot, era qui ho duia. Mon pare era sol, no non li aveva toccati mai di porc. Era l'abito che fu tot.
5: Allora cominciavam per matar porc, el pelàvem dins una pastera que deien, el pelàvem i després el agafàvem, el posàvem de panxa damunt d'una taula i l'obríem per l'esquena. No l'obríem per la panxa, l'obríem per l'esquena. I llavors ja estaves per fer els cuixots, i aquest, això per fer les sobrassades, això per fer botifarró, això per fer... I això, els que se n'en cuidava més de tot era ma mare. Ma mare era la jefa de tot. Ma mare, això ho heu de posar aquí, i llavors posàvem fort escapolador i ho havien de rodar a mà, perquè no ho fèiem a màquina. I ara els ganivets no tant, però eren uns ganivets que feien així, com a creu, i ara no tant, venga, agafar una llima i esmolar una estona, que ara fan un poquet més bo. Ah, no res. Fam i feina era llavors.
6: Això per ells, pels pagès. Pels duent, bueno, pels... I la tia m'ho anava a repartir, perquè allà en aquest temps ja hi havia una tia meva que feia de pagesa. I clar, deixaven una part pel senyor i després l'altra era per ells. La sobrassada, cuixot, i els ossos aquests que posaven en sal per fer xiurons i coses d'aquestes, que posaven unes ancolles grosses i posaven... Clar, després no hi havia neveres per guardar ni congeladors i posaven els ossos i carn així allà dins per fer guiats i per fer coses d'aquestes. Sol, el que jo...
5: Normalment, com més érem, menys ens enyoràvem, eh? No, no. Tots, els que podien, cosins i ses al·lotes dels germans, ses nòvies, tothom. Quan teníem el porc obert, bueno, ara hem de fer ginet, no, gin no, el ginipalo. Però llavors era el ginipalo que anava davant. I hi ha una germana, Anna Maria, que viu al migjorn, i aquella un any, era joveneta, li van penjar la coa. Li va caure tan tort, i que cada any no volia sortir per res perquè no li penjassin la coa. Això era un... No sé què era, una cosa que té que dir... Que el gust era veure un qui duia la coa penjada i no es havia temut que la dugués. I la festa era aquesta. A veure qui podia penjar la coa a un. Sí, amb un agú impartible. I a vegades et enredaves allà i... Però la Maria, la germana, li va caure... I no sé, devia tenir 14 o 15 anys, eh? Però no se va atracar mai més. I un any, quan el porc va estar pelat, va venir, va atar a la coa i se la van dur. Diu, no la penjareu a ningú.
7: Allà quan va venir la Mare de Déu del Toro, que va baixar i va anar per tots els pobles, el Migjorn també va ser un poble, que van fer moltíssima de festa. Hi havia moltíssima de gent a tots els llocs i anaves a peu per tot. Veus, jo me van ensenyar una poesia, i però me la van ensenyar per dir-la a Mercadal, perquè jo anava molt a Mercadal quan era al·lota, perquè la meva germana se va casar amb un mercadalenc. I jo, com que hi havia molta diferència, ella ja era una jove, ja era una fieta, i quan fèiem vacances, la meva mare també anava a fer feina, me n'anava a Mercadal, a casa família del meu cunyat, i allà eren espai i sa mai meves, perquè Mercadal, en temps antic d'en pai i mai, ara no sé què diuen avui en dia, però no son pare i sa mare els hi deien pai, espai i sa mai, i eren els meus. Jo anava a Mercadal i allà ho passava molt bé. I mon pare, quan era carnisser, anava també a comprar el bestiar pel lloc, i jo també sempre hi anava. I hi vam anar molt a un lloc que és d'Espoimal, encara hi és. Vam fer molta amistat amb aquesta família. I la Mare de Déu va anar primer a Mercadal, antes de venir a Migjorn. I vam voler que jo digués una poesia a la Mare de Déu. I una filla del doctor Camps, la senyora Lola, me la va ensenyar, la va escriure a posta, és un nebot seu, el senyor Toni, li deien, era capellà. I va escriure la poesia a posta per dir-la a la Mare de Déu del Toro. i la vaig dir primer a Mercadal, però clar, allò va agradar molt. I, va, i es migjorn, el dia que va arribar la Mare de Déu, vam anar a Quibont, allà, que es diu, una banda, l'Oi Saltres migjorn, la mitgera de l'Oi migjorn, vam anar a esperar la Mare de Déu allà, nosaltres anàvem vestides de, amb el vestit de fandango, les vuitalotes, i duem un cobus plens de flors i tiràvem flors a la Mare de Déu. Tothom va anar a peu allà, i hi ha un tros de caminar. Tots hi vam anar a peu, hi va haver una gentada. Després, quan vam arribar aquí, la senyora Lola tenia el seu coro preparat darrere el cor, allà, preciós, amb unes veus precioses, i va venir una joveneta d'aquestes i diu, la senyora Lola diu que venguis darrere el cor. I jo hi vaig anar. Jo no, no he fet boc per cantar mai, però bueno, vaig pensar, no sé què vol. I me va dir, vull que diguis la poesia, que te la vas dir Mercadal, però ara avui l'has de dir migjorn. Vaig dir la poesia a la Mare de Déu del Toro, dins l'Iglesia, que estava així. No m'ha fet por mai, això. Es veu que vaig començar de petita i precisament et sortir així no és una cosa que m'apuri. Vull dir, ho tinc bo de fer. Bueno, és de la Mare de Déu del Toro. La muntanya més alta, a vos, reina sofrena. Dins vostre esguard contemplatiu, tota la illa somriu, lluminosa i serena. Vos la mirau senyida, d'escuma i de blavor, oberta a les ventades, oberta a la claror. Veig els bous que pasturen lentament, els sembrats, els llogarets, les viles, les ciutats, els camins que la mai en la terra fan s'ho frenen, de bon les naus fan proa i de bon les veles venen. Me sembla que era una cosa així. Per vos, el primer vés de l'alba, la primera ullada de la llum, també per vos. La testa us humideja la clara cavallera. El sol que d'aure espigues, que d'aure espigues, primer us emmorení. O reina de muntanya, donau a nostres planes les pluges primerenques i tardanes, l'unció de la llum i el serení. De vos les generacions pugen en cants i oracions, d'ençà la clara nit que aquí teniu estatge. Dels camins del cel donau guiatge, vos que sabeu tots els camins, vos que sabeu tots els destins de l'illa ben amada. Donau-li nova vida, donau-li impuls victoriós, mai de't segles a l'embat tempestuós, perdi son pas, donau-li set de la llum sens mida.
0: I allò, jo, un record que com a molta festa, no sé, jo, perquè jo era l'hoteta, per fa anys de so, però sàvia m'ha de 8 anys o 9. I jo era, sí, no sé, devia tenir 9 o 10 anys, jo. Me pens. Jo, en tenc 80, eh? I ell era té 8, 9 més, en tenc pens, o de fer és 90, ella. No, 89 de fer ella. Jo. I jo era una fiota, te va de tenir 9 o 10. I estic, si em van fer un quart de retratos. I allò havia, com que allò replegaven totes i gent de llocs, i llavors duen la Mare de Déu, fer un professor, com, bueno, com que fiqui, jo me sona allò. I llavors allà van tenir, posàvem un altar en espat, i allà la tia Maria estava a Sant Sauret, de pagesa. I van fer l'altar aquell, i la Mare de Déu, i nosaltres estàvem de vora. Allà. I la gent anava mudada, i com a duen mantellines també llavors. I duen les mantellines. Jo sóc també en tenc de mantellines aquestes, però jo també em vaig dur. Però vull dir que això ja fa anys que no en duen, també. I allà jo tenc presències les senyores que venien aclarides i anaven amb les mantellines aquelles també. I hi havia els capellans i la gent de llocs que feien les voltes.
7: Després hi ha el carnaval, el Migjorn va ser el primer poble en aquest temps d'ara, perquè això venia de temps antic, es balla el blanc i negre, passes mig jorn, passes meu pare, que ell se'n recordava de quan era jove, feien es ball des Blanc i Negre. I ho van tornar a muntar, això, i dues cases en fora de la meva casa on nosaltres vivíem, hi havia un saló, aquí on hi ha la policia ara, era un saló, i allà feien ball, i van començar a organitzar el carnaval, amb els balls aquests, feien el ball del floc, el ball de no sé què, el ball de... i llavors feien el dia, el dissabte, el feien sempre el dissabte de carnaval, dels darrers dies, ja, feien el ball del Blanc i Negre. Va ser quan van començar el migjorn, allò se posava un plat, era preciós. La cançó que canta l'huracan, del ball del Blanc i Negre, els hi vaig ensenyar jo. Ensenyar no, perquè jo no sé cantar, però els hi vaig dir jo, me la van gravar jo. El ball del Blanc i Negre ja s'ha començat. Veniu-hi, jovenetes, veniu en el nostre ball, que es diu del Blanc i Negre i és el seu detall. És cosa molt hermosa i també desformal. Veniu-hi, veniu-hi, que s'acaba el temps de carnaval. La plaça és plena de disfressats, volta qui volten ben agafats, i en vostres llavis, i en vostres llavis, feliç sereu. Bé, no la posis a la cançó perquè no sé si la dic prou bé. I el jovent voldria tota la vida poder ballar. Que n'és de bé, quin goig que hi fa. Al costat de Salota la vida voldria poder passar. Que n'és de bé, quin goig que hi fa. I així la vida voldria poder passar. I prou.
0: El carnaval jo no tenc per bé. Vam fer uns anys que hi havia aquí un capellà en febrer que dèiem, que era de Ferreries, i va posar molt contra els balls i no va deixar fer balls. Era temps que jo era que quan i no hi havia ball, no feien balls ni pels darrers dies, solament. I jo em va topar una època d'aquestes que no... Però llavors a vegades al costat de Can Oste hi havia una botiga i era una entrada molt gran. Jo tenc present que un carnaval de que van fer ball allà, però són quatre músics d'aquests així, i llavors aquí on ara hi ha els municipals, també era una sala gran, allò que feien feina els sabaters, també hi feien ball, el carnaval, però és que no hi havia res per fer ball. I un any van fer per dins l'Esperi, o de la Palmera, bueno, la Palmera no, però que si no ho veig, diguem, però eren mateixos ells, i feien ball allà, feien ball, però per anys que no ho volíem fer, no podíem fer ni siquiera de ball, sí, i tant, i això encara hi ha anat en aquest, però van començar, sí, aquell, a la Palmera ja el feien, però antes també ja l'havien fet. Bé, i en els Blanc i Negres, que jo tinc un poc present, era aquí on hi ha la policia. I van fer el Blanc i Negre. Jo el primer, que ens els amics ens van disfressar, no res, com de senyores andaluses o no sé què era allò, perquè... I jo no m'agradava. Vaig anar perquè amb amigues, però tenc present d'aquesta vegada i una altra vegada que em vaig disfressar d'home. El disfressar no era el meu. I així començàvem amb els amics, anàvem a sopar el darrer dissabte i tots anaven disfressats, menys uns altres dos. Això no m'agradava, no. Però sí, n'hi havia un, Menorca, que deia que li agradava molt, que li era tot sol i posava vestit de dona o vestit d'una altra cosa i sempre i venia a sopar o sol disfressat ja. I llavors altres, però jo no, perquè no m'agradava. Dues vegades estem present, i prou, no m'he disfressat més.
8: Sonora, el podcast de memòria oral dels pobles de Menorca. Pots recuperar tots els capítols al web radiofarmenorca.com.

Seguidament escoltarem un tema del disc d'Anabel Villalonga, Mà, publicat el 2026. Un disc que posa música als poemes del poeta i glosador mallorquí Miquel Àngel Adrover.

0: Bon dia.
1: Bon dia.
0: I alegria. Com estem?
2: Molt bé.
0: Començam secció nova.
1: Vamos.
2: Quines ganes.
1: Vamos, sí, sí.
0: I bé, si de xerrar de llengua, tocar diverses coses i per començar posam una mica de context.
1: Vamos.
0: D'acord? Perquè, clar, nosaltres a Menorca reiem català i sabeu, però, territorialment, a quants de països xerraia català?
2: Un fotimer, no?
0: Un fotimer.
2: Dos. Mig...
1: Tres.
0: Quatre, nens, quatre.
1: Quatre.
0: Quatre.
1: Wow.
0: Per ordre alfabètic, Andorra, Espanya, França, Itàlia.
1: Per ordre alfabètic.
2: Està molt bé. Això és ordre alfabètic, està molt bé.
0: És que jo faig feina amb aquesta secció, saps?
1: Sí, sí, sí.
0: No,
1: sí,
0: no, no és que m'ha de deduir no res, no, no, no preparada, saps?
1: I, com t'ho curres, nen.
0: Sí, sí, sí. I començam amb Andorra, perquè Andorra és l'únic lloc on és idioma completament oficial, la llengua catalana, d'acord?
2: Què vol dir completament?
0: Que és l'única llengua oficial. Que Andorra és un estat i l'única llengua oficial que tenen és la llengua catalana. Per tant, té una certa protecció. De fet, darrerament ha hagut de mantenir una mica més de protecció perquè sus no ets penseu que estigui en perfecte estat i han hagut de posar un...
2: Requisits o...
0: Ho hem fet una llei en què, sí, per tenir la residència has de tenir una A1 de català, com a mínim. D'acord? Una A1 és tenir quatre paraules, però bé, ja hi ha hagut quatre youtubers que han fet unes sí. quantes piulades i aquestes coses, sí, perquè
2: ara ja...
0: que els hi demanin una A1 per poder tenir els comptes a Andorra i pagar pocs impostos...
2: Ara hi ha dos feinada, tipus, no? Saps? Els dos tipus de youtubers. Els que se queixen que han d'aprendre català i els que fan el seu programa de YouTube com aprenen català, o sigui, s'aprofiten, no? Dic, vinga, faré un vídeo podcast de com estic aprenent català a Andorra, i com que tothom el segueix, doncs vinga.
0: Ja. Ostres, jo amb aquest em vaig segons, No n'he vist cap, per això, de
2: sí, sí, però s'està fent.
0: Molt bé, molt bé. Igualment, també volia remarcar que Andorra és l'únic país que ha dut el català a Eurovisió, tot i que no ha aconseguit passar mai de la semifinal, però sí, fa
2: en català que vols fer? Com vols arribar?
0: Res, no, arribarà. Un dia arribarà, que arribarà a la final.
2: Tu veus que una música en català guanyi a la Eurovisió?
0: Per què no?
2: Primer, hauria, primer
0: que sí,
2: jo antes que això veig un referèndum, mira que t'ho dic ara.
1: això ja no, ni ho penso.
0: Però bé, continuem. I a Itàlia també ratlla en català. A tot Itàlia no, evidentment. Només un poblet, al nord-oest de Sardenya, d'acord, que hi ha un poble que es diu l'Alguer, d'acord, que va adquirir la llengua catalana arran de conquestes i batalles medievals, aquestes coses que hi passaven en aquella època, d'acord?
1: Llavors, així.
0: I tenen una cultura completament sarda, però han conservat la llengua fins avui dia, d'acord? És el dialecte, segurament, que es fa més en fora de tots els altres, però continua sent català i ells tenen aquesta consciència que la seva llengua és catalana. Després, si continuem, anem a França, deixarem Espanya pel final. A França... No, perquè ja... Perquè podem especificar més, no és per res, perquè a França podríem dir que xerra la Catalunya Nord, que ells li diuen Catalunya, i nosaltres li deim Catalunya Nord. I bé, antigament tot era Catalunya, fins que fa 365 anys, arran de la Guerra dels Segadors, els reis de banda i banda dels Pirineus es van repartir...
2: El pastel.
0: Exacte. I allà la catalanitat està molt arrelada, però la llengua no tant, d'acord? És a dir, els parlants, la veritat és que costa trobar neda parlants de català. Però en trobes, en trobes, també, si aneu a Perpinyà mai.
2: Jo te puc dir que he estat per allà últimament i per feina i sí que he pogut trobar gent que viu en català. I és molt
3: que
2: guai.
3: Polit.
0: També,
2: sí, sí, sí.
0: També canvia si et mous per pobles o si et mous a Perpinyà ciutat, no? Per pobles sí que és més fàcil viure.
2: Per pobles, el poble que més català se xerra crec que és el Soler, que també hi ha una de les escoles...
0: Sí, una de Bressola.
2: De la Bressola. No sé què es diu, Escola Bressola, no?
0: Sí, bé, la Bressola és la fundació d'escoles en català.
2: Sí.
0: Sí, sí.
2: Bueno, allà se'n xerra bastant. I us recomano que, si teniu curiositat, cerqueu Ràdio Arrels, que és una ràdio de la Catalunya Sur, Nord, o la Catalunya Vella, perquè allà ells mateixos es diuen Catalunya Vella, i és la ràdio d'aquell territori i és en català tot.
0: I solen fer emissions de rugby, de la USAP de Perpinyà, sí, cada dues setmanes. Sí, sí, jo els escolto per rugby, jo els escolto quan donen a rugby.
2: Ets un friqui, no podies ser ningú altre que fes aquesta secció, que no fossis tu.
0: I també una cosa molt curiosa és que a Perpinyà hi ha una bossa de gitanos que xerren molt bon i tot, xerren català, però és que a més es calcula, hi ha darrers estudis que calculen que hi ha com a 4.000 o 5.000 gitanos que xerren català repartits per França, especialment Occitània, a Montpellier es veu que n'hi ha un ranxo. I sí, és una cosa curiosa, no s'havia estudiat fins no fa gaire i ara me sembla que ja hi comença a haver qualque estudi amb això. I deixàvem Espanya pel final, perquè clar, ara la següent pregunta és i a on d'Espanya se xerra?
1: I a on d'Espanya se xerra?
0: Bona pregunta, no sé, esperava que me fessis aquesta pregunta.
2: Jo no en tinc ni idea.
0: No, Catalunya, Aragó, País Valencià, Illes Balears i Múrcia. D'acord? A totes les Illes Balears, sí, ets l'única comunitat autònoma on se ratlla per tot el territori. És a dir, Illes Balears, a tota la comunitat, se ratlla català.
2: Menys dins Amnèsia.
1: Has de terminar la ratllada.
2: No, perquè com que tenen amnèsia no se'n recorden, saps?
0: I Ushuaia també Ushuaia. No sé ja quin idioma hi deu haver també Ushuaia. Però Ushuaia és el poble més al sud de l'Argentina.
2: Sí. Tierra de Fuego.
0: Exacte.
1: Molt bé.
0: I a Catalunya, et xerra per tot Catalunya és català? No.
1: Ai.
3: Que fort,
0: no. Catalunya és una comunitat autònoma que té tres llengües oficials. Perquè a la comarca de la Vall d'Aran ratllen occità, d'acord? Que és una llengua germana a la nostra, però bé, si cap ja en xerrarem un altre dia de l'occità. Però, per tant, a tot Catalunya no se ratlla català. I el País Valencià tampoc se xerra per tot. Tant l'interior com a la part sud va ser repoblat per aragonesos, principalment, o hi ha un tram que sí que es va perdre fa un parell de segles. Per tant, el País Valencià també no xerra català tot el territori. I a l'Aragó també ratlla català? Sí que ratlla català. Tenim la franja de Ponent allà, que és una franja de territori que voreja Catalunya, i si xerra català. Fins fa poc els índexs de parlants eren bastant molt alts, però d'aquests darrers anys ha baixat bastant. Allà va tenir certa protecció, allà, però després va aparèixer, per exemple, us en recordeu, quan van muntar el Lapao i el Lapapip.
1: Quant fa, això?
2: Mític. No gaire, eh?
0: Sí, ja deu fer 10-15 anys.
1: La Pau, tio.
0: Sí.
1: Mai invents.
0: I no, la Pau era català, però per no dir-li català, i la Pepip era aragonès, per no dir-li aragonès.
1: Efectivament.
0: D'acord? I finalment, Musiqué de Múrcia. Dius, Múrcia, el xerren? Sí, sí. A Múrcia tenim una petita pedania que li diuen el Carche, que hi ha una serralada que està contigua al Pinós.
1: No ho provis de dir, que ho estàs pensant.
0: El Carche, no, que estem pensant?
1: Ha fet gest d'una Carcher. No ho provis de dir.
2: No. Corroborat.
1: Ja està, ja ho he dit jo.
2: La Pau era la broma del 2013.
0: 2013, mira. 11 anys. I bé, per tant, hi ha catalanoparlants que el Càrcer reparteix en tres municipis. Hi ha catalanoparlants en els municipis de Iecla, que potser us soni pel Ieclano, que és un clàssic de la segona divisió B.
1: Ieclano, me la agarres.
2: Bé.
0: El Ieclano és un clàssic. Jo no m'atraureu d'aquí, eh?
1: No. Però crec que no.
0: Després també l'altre municipi és Jumella, que potser us sona més per la denominació d'origen Jumella.
1: Jumella.
0: Que tenen el vi més barat del súper sempre és de Jumella.
3: De Jumella.
0: Sí. I és del Carxes. I després mira't la lletra petita i és vi que fan això, la serralada del Carxes. I finalment Favanella, que és un altre municipi on hi ha el Carxes, però aquí no sé res en què us pugui sonar. Jo no me sonava de res fins que no vaig saber que el Carxes eren aquests tres. I ja està, fins a...
2: T'has deixat un.
0: Què m'he deixat?
2: Home, és català de Fornells. De juny a setembre o al final d'agost és...
3: Ara s'ha allargat, ara s'ha allargat.
1: És un dialecte que canvia.
3: En producte d'octubre.
0: Clar, ja xerrarem també de dialecte. Si cas un dia, el català de Fornells es considera una variant de barceloní.
3: De convergència.
0: És a dir, ja
2: de barceloní amb reminiscències de...
0: Ja és català de Pedralbes i d'allà van exportar el seu català a Fornells. Sabem que Menorca va ser principalment repoblada per la zona de l'Empordà, no? I Fornells...
1: Per Pedralbes. Vine.
4: Quin ventall.
2: Vinga, i tu, fins la setmana que ve.
0: Sí, sí.
5: Porquejades! Arriba la quarta temporada de Porquejades, el podcast més animal de Ràdio Far. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

0: Ok, per aquí estem amb connexió via telefònica amb Supergatos, amb Nadri i amb Pep. Hola, què tal? Me sentiu?
1: Sí, hey. Hola.
0: Fantàstic. Res, estic amb ells perquè ells estan residint a Barcelona, a Catalunya, és per ser un grup amb gent menorquina. Amb Pep, si no m'equivoc, tu és de Ciutadella.
1: Sí.
0: I Nadri, també, o d'on ets tu?
1: No, jo soc de Barcelona.
0: Va, de Barcelona, ok. Per tenir-ho una mica situat. Res, abans de començar, sempre m'agrada de venir-li als convidats en aquest podcast. Pues, com començàveu amb la música? Quan és aquell moment que deies, hòstia, jo m'agrada això, això és un poc més que un hobby, jo l'únic que vull fer és agafar una guitarra i començar a tocar, no sé si tenen un moment així peliculero o si és una cosa que va passant així gradualment.
1: Sí. Ho repetiré una altra vegada. Gràcies, Pedro, per convidar-nos en el podcast.
0: Quasi tot de rècord antes.
1: Perquè vull que quedi gravat, que totes aquestes coses que la gent se pugui interessar per el que feim, pues és una de les coses que ens ajuda a seguir. I, bueno, l'ho dit, que moltes gràcies. I sí, jo en particular sí que tinc un moment que me'n record que em va fer el canvi de xip al cap, i és que estava dins el cotxe amb un amic, me pas que tenia 11 o 12 anys, i tenia la ràdio posada, i va sonar, hòstia, no sé si Back in Black, la CDC o Highway to Hell, però és un tema de CDC, i vaig dir, tu, què és això, saps? Uau, això m'encanta, perquè que meu sempre escoltaven com a més òpera, sarsuela, no sé, Antonio Machín, Jorge Negrete, coses d'aquestes, saps?
0: No el mateix.
1: I vaig sentir el tema de CDC i allà va ser quan vaig començar a interessar per rock. Vaig començar a escarbar un poc i pues, vaig conèixer tots els grans.
0: I vas començar
1: sobretot
0: a tocar... Digues, perdona.
1: I vaig començar a CDC i no m'he mogut d'aquella època, bàsicament. Vull dir, vaig quedar en els clàssics dels late 60s i... 70s, i ara començo un poc amb el hard rock, glam rock dels 80.
2: Maquetes, de Pedro S. Tuomala, arriba a la sisena temporada. Coneix tota la música rock de Menorca en un clic a radiofarmenorca.com.

0: Fetes les presentacions, ja podeu seure en aquest convit, perquè avui conversam sobre la ràbia femenina. La ràbia, aquesta emoció que sempre mos ha sigut negada, que no tocava, que les dones quedava lletja i exagerada. I és que tot sovint, veig la mirada masculina, les dones han sigut representades com el màxim exponent de l'abnegació, aquelles que ho saben resistir tot amb aplom i posen pau en el conflicte dels homes. Però ja tocava poder llegir i veure dins les nostres pantalles dones que perden els papers, que criden, que s'enfaden i ploren desesperadament, sobretot per qüestions sistèmiques que els afecten, en bona part, pel fet de ser dones. D'aquesta idea ha nascut el concepte de Female Rage.
1: El simposi, amb Blanca Noguera. Un podcast que brinda amb Dionís mentre xerra de llibres i cultura. Escolta el programa sencer a radiofarmenorca.com.
2: Un far de llibres amb Dolors Boatella.
3: Som Dolors Boatella i ens farem un far de llibres. Us proposo repassar l'actualitat literària, els temes que més ho peten, novetats, autors i activitats que no us podeu perdre. I en aquesta primera píndola voldria compartir la sensació de la temporada, perquè si ja sabem que els clàssics mai passen de moda, aquest estiu n'hi ha hagut un que ha sigut de màxima tendència. Efectivament, us parlo de l'Odissea d'Homer. Està clar que l'estrena de la pel·lícula de Christopher Nolan ha provocat un efecte crida de lectors de tot el món que s'han atracat a les llibreries a cercar una de les moltes edicions del poema èpic d'Homer. I això, paral·lelament a si la pel·li ens agrada o no, més o manco, ha sigut un motiu de celebració. Penseu que dels anys que duc de llibretera he pogut vendre entre un o zero exemplars de l'Odissea, i entre aquest juliol i l'agost n'he recomanat moltíssimes versions, en forma poètica, narrativa, còmic o àlbum il·lustrat. I de totes, quines em quedo? Doncs totes, perquè cada una dependrà del gust de qui l'ha de llegir. I jo m'he llegit la de la col·lecció de la Casa dels Clàssics Universals de la Bernat Metge, amb pròleg de Roger Aluja, traducció de Pau Sabater i lectura de Dolors Miquel. Una bona opció per qui cerqui l'èpica, la lírica i aprofundir en l'obra, però també una meravellosa tria per lectors que s'hi atraquin sense gaires referències. És una edició pensada per acollir a tots els lectors, tal i com diu la llei de Zeus. I res, que és emocionant com un poema llarg, compost per 24 cants o capítols, que té el seu origen a la tradició oral, que data del 725 abans de Crist i que encara ara, el 2026, en xerrem. Segurament és perquè ens interpel·la a totes i a tots, perquè ens connecta amb els nostres orígens com a civilització mediterrània, perquè ens qüestiona quines són realment les nostres qualitats i els valors que transcendeixen en el temps i perquè l'Odissea té una lectura política també, clar que sí, presenta els fonaments del patriarcat, però a la vegada també els fa trontollar una mica, i tot amb el dubte de saber si va ser real, de si va ser una aventura imaginària o un somni. Per tot això, i moltes coses més, en xerram ara i en seguirem xerrant sempre.

0: L'artista italià Federico Clavarino du al Menorca Dogfest una classe magistral oberta al públic. Titulada Empezar desde la sombra, serà el divendres 2 d'octubre a les 7:15 als Castro de Mou. Tota la informació al menorcadogfest.com. Amb el patrocini de la Fundació Foment del Turisme de Menorca, el suport de l'Institut d'Estudis Baleàrics i el Consell Insular de Menorca.
1: Pots seguir tota l'actualitat de Ràdio Far al nostre canal de WhatsApp i a xarxes socials. Connecta't a Ràdio Far.

Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

i un qui va néixer en novembre li han posat per nom gener i un altre fi de desembre

0: Ràdio Far, la ràdio cultural de Menorca.
1: No és gens convenient alliberar animals exòtics al medi natural, perquè poden causar diferents problemes, tant de desplaçaments dels autòctons com d'introducció de noves malalties. Per això, aquell esquirol coreà que un dia va aparèixer al pati d'uns veïns va acabar dins una gàbia d'ocell, tot i la voluntat de donar-li una vida digna. Algunes informacions aconsellaven no incorporar cap amagatall opac a la gàbia, perquè si es posava en mode hibernació no se'l podria veure. Això era massa cruel i l'animalet va gaudir d'un refugi de llenya càlid i fosc. També recomanaven posar-li una roda a hàmster perquè pogués gastar energia sense anar a cap lloc.
0: Època de muda. Capítol 62. L'esquirol i la roda malaltissa.
1: La roda del hàmster és una analogia que s'usa sovint per il·lustrar fenòmens socials. Fer girar la roda pot ser positiu en tant que l'exercici físic aporta benestar des dels intestins al cervell. Però també és sabut que fer-ho en excés i especialment entrar en mode estrès en veure que la roda cada vegada va més ràpid i no en pot sortir genera substàncies negatives per al propi cos. El model econòmic basat en el creixement sense límits ens condemna a fer anar més ràpid la roda fins al punt d'esgotar-nos, les persones i el planeta, sense que, a partir de cert ritme, en treguin cap profit.

0: no ens ha d'estranyar, perquè generalment mesuram l'èxit de l'economia en el creixement del PIB, que ve a ser com mirar la velocitat de la roda i concloure que, com més ràpid, millor. Però si incorporam altres paràmetres, la conclusió no és tan diàfana. Molts països tenen major esperança de vida que d'altres que mouen més del doble d'economia. Deu ser que hi ha més factors a tenir en compte i que, a partir de ser llinda, el creixement econòmic ja no es tradueix en benestar. Només que agafem la renda per càpita, que és el PIB dividit per la població, veurem què ens ha passat a les Illes Balears, que a mitjans dels anys 80 estàvem entre les regions més pròsperes en comparació amb la resta de l'Estat, i de llavors ençà hem baixat substancialment. Però el que crida més l'atenció és que això ha succeït mentre triplicàvem el nombre de turistes. Tampoc aquí no ens ha servit passar a ser llinda. Els titulars de premsa i les declaracions institucionals i empresarials habituals segueixen valorant la nostra evolució mirant només la velocitat de la roda. Així sembla un èxit que hagin vingut més turistes que mai o que venguin més creuers. És com fixar-se només en el capítol d'ingressos de la comptabilitat sense voler veure el nivell de despeses. De fet, és confondre els ingressos amb els resultats. I és que no tots són ingressos. La inversió que es fa perquè la gent tingui estudis superiors no torna a l'illa, convertint la inversió en despesa. L'accés a l'habitatge és cada any més difícil, perquè emprem les cases per generar més places turístiques. I això dificulta que vengui gent que no treballa en turisme. Treballar només de temporada sol requerir un subsidi públic per aguantar fins al pròxim estiu. Davant d'això, se'ns diu que necessitem més volum turístic, com la locomotora embogida dels germans Marx, que reclamava més llenya i anava cremant els seients i allò que calgués per aconseguir anar més ràpids, sense recordar gaire on anaven. L'esquirol coreà no va tenir roda de hàmster. L'intent de viure en llibertat dins la casa va quedar clar que no era factible i es va traslladar a una gran gàbia naturalitzada al pati, amb diversos metres per pujar i baixar d'una branca, amb amagatalls foscos i càlids on dormia i on guardava fruits secs. Amb prou gruixa de terra com per excavar també un cau de temporada que tapava amb una bolla confeccionada amb terra i saliva. Podia administrar l'esforç físic amb més sentit. Va viure uns quants anys. És complicat actualment trobar representants empresarials i institucionals que vulguin participar de l'exercici d'imaginar com pot ser Menorca el 2035. Però de la conversa per decidir quins escenaris voldríem assolir o quins no, es dedueixen les accions que s'haurien d'anar impulsant pròximament. Perquè Menorca no vagi a la deriva, ens cal analitzar les tendències i els reptes i valorar com a comunitat quines actuacions caldria emprendre en cada temàtica. Potser no podem tenir completa llibertat, perquè les interaccions amb altres són enormes, però es poden crear altres realitats més enllà de la roda malaltissa.
1: Època de muda. Textos, Miquel Camps. Locució, Jan Ros. Edició, Chuck Pons.

0: Idò, començam amb aquesta entrevista. Benvinguda, Àngela. Àngela Tortajada, que ets nascuda a Barcelona el 1996, però resident a Mo actualment, i podem dir que ets creadora escènica, actriu i docent, també professora de teatre, de fet professora de moviment a l'Escola d'Art Dramàtic de Menorca per a joves i adults, i també professora de classes de teatre. Has estat fent classes a l'escola de primària Mare de Déu de Gràcia i també al centre de Naute, no?
1: Exacte, sí, sí.
0: I aquestes classes, per fills i fietes de 10, 11, 12 anys, gent molt, molt jove, potser les famílies, no sé si es demanen, què aporten les classes de teatre als infants? Tu què diries?
1: Uau, quina pregunta, Carol. Comencem.
0: Per començar.
1: Sí, sí, comencem fortes.
2: Escèniques i didascàlies, les arts escèniques a Menorca amb la periodista i actriu Carol López. Ja disponible a Ràdio Far.
3: A Ràdio Far compartim cultura i música menorquina. Descobreix els programes a la carta a radiofarmenorca.com.

Seguidament escoltarem un tema del disc d'Anabel Villalonga, Mà, publicat el 2026, un disc que posa música als poemes del poeta i glosador mallorquí Miquel Àngel Adrover.

Hola, amics i amigues de Ràdio Far. Ja podeu escoltar la ràdio en línia directament des dels vostres dispositius. En cas de tenir un dispositiu Android, vos podeu baixar l'aplicació de Ràdio Far. Sempre que voldreu, podreu escoltar la millor música menorquina i els millors programes culturals amb segell menorquí. Cultivam la cultura. Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: Després, bé, aquestes paraules han afegit. Jo igualment sé que me continua agradant més de paraules de diccionaris. És una que encara no és en el diccionari de l'IEC, però sí que és en l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, que és llençolada, que és joc eròtic en el qual un grup d'homes s'asseuen al voltant d'una taula de manera que la part inferior del cos quede tapada per un llençol gran i després una persona situada davall de la taula practica una masturbació a un dels participants que ha de fer creure als altres que no és ell qui rep l'estimulació genital.
1: Això és una...
0: Això és una paraula del diccionari normatiu valencià. I fins aquí la meva aportació d'avui.
2: Hòstia, això...
1: Sí, sí, és la meva porcatjada. La meva 10 segons de porcatjada de la història. La meva 10 segons de la ràdio de la història. Que te donin ondes, tots ens ondes per tu.
2: Fem història.
1: Molt bé, sí, sí. Llençolada.
0: Llençolada, apuntau aquesta paraula.
3: Per anar a València no hi ha vol directe, no?
0: En Ciber hi ha un de Welling, que en si estiu hi ha Welling i Ryanair.
3: Si estiu llençolada, tu. Llençolada.
2: Bueno, augment dels vols de València.
3: Poca broma, amb l'IEC s'ha actualitzat per damunt de les possibilitats.
1: Molt bona, aquesta.
3: De les possibilitats del territori de parla catalana. Moltes gràcies, Cisse, per aquesta secció va, que sempre ens agrada tant i aprenem tant. Joder. Fins a pròxima. Gràcies.
4: Porquetjades! Arriba la quarta temporada de Porquetjades, el podcast més animal de Ràdio Far. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

0: Adesso da ma pezza crema, io so che son preziosi. Ando c'eri da mostrare su Marte per tutta la sveina. Que sigui un cas per d'una vol dir sempre molt bé sa.
1: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca. Mira Llentrisca.
2: Instruccions per caminar un camí de la fotògrafa Maria Sainz parteix d'un dels elements més identitaris de Menorca, el camí de cavalls, i aborda les transformacions d'un ecosistema fràgil que tracta de resistir les agressions contemporànies, preservant la memòria i el patrimoni paisatgístic de l'illa.

el Menorca Dog Fest es trasllada de l'1 al 3 d'octubre al Claustre del Carme per convertir-lo en l'epicentre de la fotografia documental. Exposicions de fotografia, presentacions de projectes fotogràfics, presentacions de fotollibres, tallers, classes magistrals i conferències guarniran les diferents sales del claustre i del seu voltant. Consulta la programació i els horaris de les exposicions i acredita't per poder assistir a totes les activitats al menorcadocfest.com.

A la plataforma de podcast de radiofarmenorca.com pots escoltar més de 700 programes. Baixa del núvol i connecta't a Radio Far.

dona'm fora i tan a prop dels teus braços, d'aquests llaços que em fermen. A la costum i a l'amor, la fragància d'un record, un moment distant que m'atraca, el ressò d'una cridada, tan enfora i tan a prop.

El silenci és el dolor d'un buit ple de melangia quan et gires i estàs tot sol. La frontera del demà obre una porta al retorn. El refugi de la calma on espera el teu consol. Obligat a la condemna d'una mateixa presó,

0: I'll say this, if I'm boss, cause he...
1: Radio Far.

0: En aquest moment, seguts amb nosaltres, en Oriol Miñarro. Benvingut, Oriol.
1: Què tal? Bona tarda.
0: Encantat de tenir-te aquí.
1: Gràcies.
0: Oriol, en aquesta edició tenim una proposta estètica molt, molt, molt curiosa, que és Ínsula. Què és per tu la Ínsula?
1: Bueno, per mi la Ínsula és un territori intern on van succeir moltes coses al llarg de la meva vida, de formació com a persona. És a dir, jo vaig viure a Menorca durant la meva infantesa i adolescència, i com a tal aquest territori em va forjar cert caràcter i certa forma de ser, i jo vaig descobrir la fotografia d'una forma amb molta tardança, amb uns 45 anys. I al llarg de la creació de certes imatges vaig entendre que aquelles imatges volien dir quelcom i estaven relacionades precisament amb allò.
0: Amb aquest període?
1: Sí, sí, sí, sí. És a dir, jo no genero imatges a partir d'una idea, sinó que aleatòriament vaig generant imatges, i aquelles imatges, amb el temps, amb la latència de la imatge, vaig descobrint una mica que jo pertany a certa part de la meva vida o a certa part de l'altra vida, perquè jo tinc actualment 4 projectes i tots 4 parlen sobre la meva vida. En diferents etapes i formes de ser, amb un text i un context diferent, i després, quan tinc les imatges, les acabo desgranant i entenc que pertanyen a una part o a una altra part de la meva vida.
2: Gris Mig, el podcast de fotografia del Menorca Dog Fest. Ja disponible la temporada sencera a radiofarmenorca.com.

El Menorca Dogfest arriba a la seva 8a edició, reafirmant el seu compromís amb la creació documental i amb Menorca com a punt de trobada del sector a les Illes Balears. El programa inclou estrenes, exposicions, classes magistrals, tallers, presentacions, conferències i col·loquis per a professionals i a públic general. A més de l'Aula Doc, el projecte educatiu adreçat als instituts de l'illa. La secció de curtmetratge documental atorga el Premi Ullastre al millor curtmetratge, el Premi al millor documental balear, el Premi del Públic i la possibilitat d'optar als Premis Fugaz. Tota la informació i programació completa al Menorca Dogfest.

0: hi havia moltes coses que es podien canviar. Per bé. Malgrat que la relació cultural i antropològica dels homes amb la Terra era intensa i emotiva, no sempre la conversa havia tingut consideració de diàleg. Els patrons imposats per la nova economia, oberta i globalitzada des dels anys 80, havien fet canviar, per força, la cohabitació cap a una relació on sempre dominava la mateixa part. Era més un monòleg que un col·loqui.
1: Època de muda. Capítol 45. Pasturar l'aire.
0: Començar a visualitzar la decadència dels temps de l'energia fòssil abundant i de preu mòdic, sumat als inicis de col·lapse productiu derivat de l'esgotament de la biologia de la capa fèrtil, era un escenari que convidava a buscar noves òptiques, enfocaments diferents, paradigmes alternatius. Diuen els estudiosos que és molt probable que els primers pobladors de Menorca fossin refugiats, en el sentit de gent que abandonava terres on els perills eren superiors a l'estabilitat que ofereix una residència habitual. De la franja mediterrània, avui francesa o catalana, es devien embarcar famílies i uns quants animals domèstics i fer la travessa en embarcacions fràgils i insegures, cap una illa fins llavors reconeguda com a dura i poc considerada amb els bípedes que anaven colonitzant el planeta. Segurament que aquella gent nouvinguda van fer allò que van poder. Uns devien ser més amables i d'altres més toscos. Uns devien voler conviure amb la nova terra hospitalària i d'altres potser es dirigien per impulsos més depredadors. De la suma de voluntats individuals i de la gestió comunitària que varen saber fer, hi queden restes de poblats, santuaris, ritus i llegendes. I també paisatges transformats, canals que van desaiguar zones inundades i algunes espècies que ja només es troben al registre fòssil. Podria ser que 40 segles després estigui arribant de nou gent que busca refugi. Ja no arriben a precari, sinó amb molts de mitjans. Tal vegada ja no fugen pels mateixos motius, sinó per posar-se a recer de les grans ciutats, de la contaminació, de la mutilació d'identitat de tants paratges. Veuen l'illa com la resta de paradís que s'ha perdut a moltes bandes, i com abans, n'hi ha de fables i amatents, i n'hi ha de gòlatres i d'estralers. Quan la conjunció és bona i els impulsos personals convergeixen en gran manera amb el tarannà d'un territori que busca futurs reals, el resultat pot ser una bona oportunitat per no només conservar, sinó per regenerar valors que el pas del temps i de les accions havien desgastat, minvat o abatut. De tal forma que es va apostar per reenfocar la gestió de la terra, reduint les pràctiques que afavoreixen l'erosió, posant bestiar adaptat, utilitzant els animals per tornar a nodrir de matèria orgànica i microbiologia als camps, generant una diversitat de sembres que diversifiquen la presència de plantes i flors, abandonant la química tòxica, afavorint una biodiversitat que controla de manera natural les plagues. La natura té els seus processos i els seus ritmes. Probablement més similars a una complexa combinació d'algoritmes que no a les pautades lleis que ens imaginem els humans. Però quan aquestes cadències són respectades, la resposta és espectacular. Ara ja no es compren adobs químics. No hi ha despeses en pesticides.

Tampoc no es requereixen gairebé suplements alimentaris per al bestiar. Potser aquest any, que estan molt sec. S'ha reduït molt el consum en combustible per llaurar els camps. L'estalvi econòmic és important i la petjada ecològica s'ha reduït un munt. La presència quasi permanent de cobertes vegetals manté la terra més fresca i es capta molta humitat al vespre, encara que faci setmanes que no plou. L'enorme oferta de flors, de tota casta i colors, està molt ben aprofitada per nombrosos pol·linitzadors silvestres. Hi ha vida més enllà de l'abella de mel, que és domèstica. Els productes que surten de tot això són venuts per diferents canals amb pocs intermediaris. S'entreveu un futur viable econòmicament i compatible ambientalment. L'entorn és amable i convida a pensar en relleus generacionals. En el capvespre plàcid de primavera, les tiges de blat antic que comencen a espigar composen un mar verd que mostra onades suaus, tal com si fossin aigua. L'escena no pot complementar-se millor que amb els centenars d'oronelles per tot arreu que sobrevolen aquest horitzó vegetal amb vols fulgurants de blau metàl·lic. Una reconfortant afluència d'ocells que en aquella hora pasturen l'aire per alimentar-se dels nombrosos insectes que han recuperat la seva presència als camps. Tornem a estar davant paisatges vius, abundosos, generosos. Els sentits s'omplen d'optimisme.

Època de muda. Textos, Miquel Camps. Locució, Jan Ros. Edició, Chuck Pons.

0: Bon dia.
1: Vale, bon
0: alegria.
1: Dia a tota hora.
0: Bé, ara, avui m'has agafat desprevingut. Bé, avui a Llenguntapres volia xerrar-vos una mica sobre la composicionalitat de la llengua estàndard.
1: Has dit una paraula tan llarga que m'he perdut.
0: Sí, no, m'he hagut de concentrar molt, no pensis.
2: Composicionalitat.
1: Sí. Això ho dius cada dia, o no?
0: No, però l'hauria de practicar més, però després venc aquí i m'acosta.
3: És un embarbussament
0: i a
3: tota sola.
0: No, però això, és a dir, en principi el català és una... o l'estàndard de la llengua catalana, en principi és composicional, que vol dir que agafa trets de diferents dialectes, és a dir, que no es basa només en un dialecte, sinó que agafa coses de tots. Això, des de Menorca, moltes vegades ho posam en dubte, perquè dèiem, ostres, però si l'estàndard és barceloní, i no és així. No és així i
3: si robam per tot.
2: Exacte. Aquestes tones les de Fornells, el que xerren Fornells.
1: Seria una mescla interessant, no? El que xerra Fornells durant tot l'any.
0: El que es parla a Fornells. Es parla així a Fornells.
3: És hivern, no es xerra.
2: És hivern, no es xerra.
1: És hivern, no es xerra. És hivern, d'en fora.
0: Web és forneller, no? Sí.
1: Web no.
0: Clar, això perquè cursam, perquè web és massa llarg, tu.
2: Web és massa llarg.
0: No, a veure, si és exactament igual si xerram, si en tot el que us estic intentant dir, vull dir que és exactament igual xerrar d'una ensalada de lletuga que d'una amanida d'enciam, d'acord? Totes les paraules que dic són correctes, són en els diccionaris, tema és que sí que és recomanable que no mesclem, especialment en segons quins contextos més formals, d'acord? Però és a dir, una ensalada de lletuga és perfectament correcta i perfecta. No fa falta que m'ho neguem a la manida d'enciam, d'acord?
2: És molt saludable.
0: Duc uns quants de...
3: Per les gallines.
2: Ah, toma.
0: Duc unes quantes coses saludables avui, eh? Perquè jo la paraula que més m'encanta per diversitat de l'estàndard, perquè, clar, totes les paraules que us diré ara són totes en el diccionari i en aquest cas, ara, per exemple, hi ha 6 maneres de dir tomàtic en el diccionari, d'acord? És a dir, l'entrada principal seria...
2: Ai.
0: Tomàquet. Però també tenim tomaca.
2: Tomaca.
0: Tomata. Tomàtec. Tomàtic i tomàtiga.
2: Tomàtiga, adéu, quina tomàtiga.
0: Clar.
2: Com el club suportes del tomàtic, jo pensava, allò s'ha de ser una conya per qualcú, però aquí no em vos arriba, perquè clar, tomàtic és l'1.
0: Clar, aquestes formes
2: tomàtic
0: són totes...
2: Tomàtic és automàtic, tomàquet,
0: clar,
2: automàtic.
0: Era un tomàquet.
1: A Mercadal es diu automàtic.
2: Exacte, millor també, però a Barcelona ho fan TV3, no? D'automàtic, d'automàquet.
0: No.
2: No, jo no pensava mai en això, no pensava res.
4: Hòstia,
2: només pensava un poc.
1: Com es que li deien automàtic?
0: Per això, per tomàtic automàtic. Automàtic. Perquè era un contestador automàtic.
2: Clar,
0: que era un tomàtic. Que era, que era un tomàquet automàtic.
4: Hòstia, és que veus conspiracions.
1: I ells sabien que aquí ho dèiem tomàtic, nosaltres?
0: No, però de tant en tant vaig descobrir gent que quan ho va cebre se li van creuar a mi el cable.
2: És que això em va passar això. No, era un tomàtic. Tomàtic, el super és boig.
1: Nosaltres menjant tomàtic tots els estius.
0: I tot i així no hi ha totes les formes que se diuen, perquè, per exemple, a l'Alguer diuen pomata.
2: Pomata.
0: Sí, en vez de tomata diuen pomata. O a zones de Mallorca que xerren de domàtiga.
1: Domàtiga.
0: Domàtiga.
1: Do o du.
0: Exacte.
1: Cada un diu com vol.
0: Exacte. Però sí, tenim 6 formes normatives de xerrar de tomàtic. Igualment, per exemple, per dir bastanaga tenim 4 formes que són normatives, que són pastanaga, bastanaga, carrota o safanòria.
1: Safanòria a València, no?
0: Exactament.
1: Alacant, pot ser, no?
2: Que bona.
4: Carrota, sí.
0: Pel sud, exacte.
1: Alacant, és a dir... Brellà, Cocentaina i coses d'aquestes.
0: Bé, al sud empren Safanòria, exacte, ja tocant a Múrcia. De fet, al Carxe, la zona murciana, fan servir Safanòria, d'acord? En canvi, Carrota és d'influència més francesa i sempre ja més cap al nord, d'acord? A Perpinyà i qualque petita zona ja de la Catalunya sud, no? Que també... Que
2: la
0: també
2: carota,
0: arriba,
2: la carota.
0: Carota. Carota. Clar, penseu que Perpinyà la R no la fan com nosaltres, la fan G.
4: Aquesta l'hauríem d'adoptar, no?
0: Carota.
2: Sí, ja t'estàs tardant.
0: D'acord. També tenim quatre formes per xerrar de patates, d'acord? Tenim patates, tenim pataques, tenim trumfes i tenim creïlles.
2: Quina gràcia.
0: D'acord, la mateixa paraula, tenim quatre formes, totes són normatives, totes, però clar, no mesclem, no me poseu sa de Perpinyà, sa de València, sa nostra, no feguem batibulls, però qualsevol de les quatre formes són perfectament correctes, d'acord? Nosaltres, amb un perfecte magonès, diríem tomàtic, diríem bastanaga i diríem patates, d'acord? Uh-huh. Igualment us passa quatre formes més amb espada moldo, d'acord? També la geminada no és correcta.
1: Mallo.
0: Mallo. Però en mot la, mot ya, mot lu i mot yu sí que sonen al diccionari.
2: Mot lu.
0: Mot amb bo final, eh? Uh-huh. Amb bo final. Mot lu, mot lu i mot yu. D'acord?
2: Wow.
0: Igual que també tenim batla amb TL o TL, no? Dues L's.
2: Es balla,
0: tant, però segurament aquí a Menorca dubtant bastant de si escriure batla amb TL o dues L's després, eh?
1: Sí, això s'havia pensat qualque vegada, jo.
0: Idò, pots triar perquè tot està permès.
1: Quina és la que més t'agrada, tu, de les dues?
0: Jo som més partidari de dues L's. Però darrerament ho estic veient més escrit amb una. Uh-huh. D'acord? Així que tal vegada...
4: Es balla sempre en dues.
0: Tampoc fa falta insistir molt.
4: Es balla sempre en dues L's.
0: Sempre en dues L's.
4: Per importància.
0: No, com més n'hi posis,
2: com més... Com més L's, millor.
1: Com més L's, més
0: si
1: importants.
0: Si es balla, com més n'hi posis...
1: Això m'ho va quedar clar al capítol anterior, que com més L's, més important.
0: Mira, també tenim... clar... Nosaltres moltes vegades deim pato, i dius pato, pato no és en el diccionari, d'acord? Però en canvi aquí sempre havíem fet ànades, d'acord? Mm-hmm. I ànada, ànera, ànec i ànet també són en el diccionari, d'acord? Ah. És a dir, només n'hem d'evitar una, pato. Totes les altres són bones.
4: Pato Aventures.
0: D'acord? Això...
1: I Paco? Sí, no? Paco, sí.
0: Paco, sí.
1: Pato, Paco.
2: Paco.
0: Paco,
2: dimini... Opac.
0: Paco, que xisco, també.
2: Xisco.
0: I xec.
1: I xec. I xec.
4: No, Paco, era mon pare.
2: A tu i de Paco. Paquillo.
1: Des de partir d'ara ets en Paco.
4: En Paco.
1: En Paco de la ràdio.
2: Paco de Ràdio Far.
0: Però bé, després, com sabeu, com us dic, pato, també, no és només a Menorca que deim bastant pato, també és País Valencià, majoritàriament també ho fan servir. A la Catalunya Nord, en canvi, la forma no normativa que fan servir és canard. També per influència del francès. D'acord?
1: Que influenciables. Jo trobo que allò d'Anner ho hem de recuperar. Eh?
0: Sí, jo crec que sí.
1: És molt polit.
0: Jo em record molt una vegada que la meva germana li deia a la neboda quan era petita, mira, pato, i dic, ostres, di Diana. I la meva germana m'ha dit, no, que nosaltres sempre hem dit pato. I va aparèixer sàvia i diu, no, nosaltres sempre havíem dit Anneres.
1: I... Això és una lliçó de vida.
2: Toma.
0: Sí, jo em va a marcar. Jo
2: quina
0: bella
2: escena.
0: I...
2: Què passa?
0: I qui diu aquestes coses diu moltes altres. Com sabeu, nosaltres deim fiet i ho escrivim en dues L's també, fillet, eh? Però també, a part de fiet, també és correcte dir nen, dir nin, dir boix, dir xic, dir xiquet i dir infant. D'acord? I totes són perfectament correctes, normatives, estàndard i totes les etiquetes que hi vulgueu posar. El mateix mos passa...
1: L'infant va bé perquè així no la cagues.
0: Ets l'única que no té doble forma, de forma per masculí i per femení, i per tant t'agrada bastant perquè si no has de distingir
1: de molt...
0: els infants i les infantes. I sí, clar, claro. Aquí te venen Sofies i...
2: Movides.
0: I companyia, i Helena, saps? I bé, no, això, també tenim el capvespre, que tant és capvespre com és tarda, com és vesprada, com és hora baixa. Igualment, el matí que no és el mateix el capvespre que es fosquet.
1: De totes maneres, bon dia. Tot el dia.
0: Bon dia, tot el dia.
2: No sé per què paraules de paraules.
0: Això ja ho hem après bon en altres programes. Tot el dia, bon dia.
2: Per el sí, que vespre i vespre i hora baixa, hi ha una normativa o cada un fa el que vol?
0: Tarda, vesprada, hora baixa, capvespre, és el mateix.
2: Ja.
0: El tema és...
2: Fosquet?
0: Quan comença a fer-se fosc. Si
2: I
0: comença
2: vespre?
0: A fer-se fosc, el vespre... Ostres, el vespre m'assembla que és a partir de les 8. Però aquí m'ha...
2: A partir de les 8? Però si estiu, a partir de les 7?
1: No diguis hores, no diguis hores, perquè les hores avui en dia... I, ja. I ara quan mos canviïn l'hora ja serà
2: que
1: quan...
2: L'han canviat el mes passat, eh?
1: Sí, però quan m'ho la deixen...
0: Quan m'ho la tornin a canviar, veuràs.
1: M'ho la deixen fixa, ja no m'ho la tocaran més i m'ho faran un quadro, ja veuràs. I no seràs quadro d'anar a Mercè Morató, no. Serà un altre quadro.
0: Però bé, igualment, això, que a vegades sembla que per escriure en menorquí hem d'escriure amb l'article salat i no tenim mil maneres d'escriure en menorquí sense fer servir l'article salat, que és l'única cosa que sí que en un context formal no hauríem d'emprar. Per exemple, tenim usar, utilitzar, que ho emprem molt, i en canvi emprar, fer servir, són exactament normatius i no ho emprem gairebé mai, no? O treballar i fer feina, que també podríem dir que són sinònims dialectals, no? Per tant... Podem tirar les formes que ens són més properes, que no hi ha absolutament cap problema i no fa falta passar...
4: Clar que sí.
2: Són complexes, clar que sí.
1: Clar que sí. Gràcies, Cisse. Per fer-me xerrar millor. No parlar, sinó xerrar millor.
2: Xerrar.
0: O ratllar. Bueno,
1: o ratllar.
0: Que parlar, sàvia meva també ho deia.
2: Parlar.
0: Parlar
1: bueno, però així,
0: és per coses importants.
1: A veure, si avui adoptant... Ara... Si adoptant Ànnera, no me facis adoptar parlar. Vinga, tu, fil de setmana aquí.
5: Porquejades! Arriba la quarta temporada de Porquejades, el podcast més animal de Ràdio Far. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

0: més tothom m'ha fet sa creu i és el que som preciós. Em dutxaré, demostraré, som apte per totes les feines. Que sigui un cas perdut no vol dir res, sempre molt bé ses eines.
1: Radio Far. Sa ràdio cultural.

fent els circs de crueltat amb velles. I que per divertir se n'ava falta veure com un animal. No, no, no. Fa cops que un humà només faria si sigués anormal.

0: Ràdio Far, la ràdio cultural de Menorca. Apunts literaris, amb Blanca Noguera.
1: Lector o lectora de Ràdio Far, a què esperes per començar un llibre? Crec que tothom ha tingut a casa seva un exemplar del viatge tràgic de la Mutxot de Suestrà, amb aquella adaptació en còmic que Diego Ibáñez va fer a partir de la novel·la costumista de Ruiz y Pablo. A finals del segle XIX, la Mutxot se'n va anar a Barcelona per mor dels problemes de salut de Madonna, però se li fa impossible adaptar-se a la gran ciutat. El to és satíric i tràgic a la vegada, ja que, com sabeu, al final, superacionat bé, però Madonna és morta. Això, com a fieta curiosa i interessada en les llengües, record que me sorprenia molt poder llegir expressions ben menorquines, modismes populars i formes dialectals tan ben escrites, baix una norma. Vaig descobrir que, en segons quins contextos, tot allò que jo deia es podia escriure i que hi havia una manera sistemàtica de fer-ho. Podia posar una N de reforç darrere de la preposició A si volia dir «es en esborn». Podia escriure «es», «se», «ses». I és que referents així són molt importants per entendre la nostra realitat lingüística. La novel·la es va editar per darrera vegada a la nova editorial Moll el 2017, juntament amb dos relats més, amb el títol de «Novel·letes menorquines». L'adaptació gràfica es va editar per darrera vegada amb el suport del Consell Insular.
0: Apunts literaris. Escolta més recomanacions literàries a les nostres xarxes socials i a radiofarmenorca.com.

0: Bé, no sé què en penses, Llucia, del que acabem de dir.
1: És cert que allò que has plantejat, bueno, a partir de efectivament un dels capítols àlgids de cada veta de vida, que és el període evolutiu d'una dona quant a la seva capacitat per de vida fins a esdevenir seca, xorca. Com bé dius, físicament manco desitjable en aquest món de perfeccions tan, diríem, superficials com la bellesa, el cos perfecte o la dèria per l'eterna joventut. A més, quan per exemple, si algú es volgués atracar en aquesta obra, no?, un nou lector, jo el que li diria de manera molt humil és que cada part de set sis que composa en el llibre desemboca d'una manera molt diversa de pensar el món a partir precisament de la necessitat de posar-hi nom i d'ordenar cada cosa dins caixes, que, per desgràcia, i tant com va amb aquest món de la immediatesa en el que vivim, cada vegada revisant manco, cada vegada ens costa més tornar enrere. És a dir, sentir seguretat en l'ordre i mentir-nos, no?, que al cap i a la fi és una automentida, és pensar que controlant el present res mos pot passar. Com bé comentaves abans, i Incipit pretén ser una mena de compendi reduïdíssim de lo que ve després. Des de les fases de la lluna, que descriuen un poc, pues, el procés de festeig i fins a arribar a una trobada sexual que acaba amb una mena d'adagio que és trist. I, si em permets, ja que has al·ludit a les diferents deeses de sa part d'espurgatori de la dona, és en aquest capítol que també faig una mena d'homenatge a una dona lliure i indòmita com fou Lilith, que és una mena de figura demoníaca que abandonar a Adán en totes les conseqüències que això tingui amb ella. És a dir, ella es va rebel·lar contra aquest món fet pels homes envers la igualtat, tot i que com a sacrifici pues va haver de suportar la mort de tots els seus fills. De banda d'aquesta part, pues, també tenim el duel, que és com superar, no?, o com reflexionar la decepció, la depressió o la rendició, senzillament. Tenim també els somnis, tenim el mal autoinfringit o rebut per parts d'altres, a primum non nocere, i acabant no ets la part més vella, això ja ho deixem a consideració de cada qual, però en sa part, per jo, com a més emotiva, que seria sa darrera dedicada a sa suite número 2 de Bach, sa 1008, que, efectivament, com qualsevol de ses altres 5 suites s'aplega o aplega 6 danses diferents, però amb una tonalitat menor. Ets única que té una tonalitat menor i que li dona un cert aire de recolliment i de dramatisme, qualitats que al cap i a la fi, d'alguna manera, tenen molt a veure amb el fet creatiu. I finalment l'epíleg, que, bueno, que és una bomba. És la de destrucció de tot l'altre, de tot el que pensàvem.
2: El poeta Ismael Pelegrí s'estrena a Ràdio Far amb Lectures Retrobades, un programa per aproximar-nos a la literatura menorquina. Escolta'l a radiofarmenorca.com.

Aconsegueix el teu abonament per accedir a totes les projeccions de cinema del Menorca Dogfest. La Car de Joan Porcel, Amílcar de Miguel Ech, l'homenatge a Joan Allès i els premis de curtmetratge documental. Del 4 al 10 d'octubre entre Ciutadella i Es Mercadal. Ja ho pots comprar al menorcadogfest.com en promoció a 20 euros.

A Radio Far pots escoltar l'arxiu musical més extens de música de Menorca. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

0: Jo, que sóc també grec i voldria trescar com un fauna les illes fulgents de l'Egeu, canta els llocs seculars que vaig veure del Lot i dic: cal emporter Macaret el que ho fa. Trabaluja, Son Bou, Serenal d'en Castell. Cant i escric amb amor el nom de boscos purs on jugàvem feliços a guerra els amics i on anàvem ma mare a cercar esclatassans. Salzinada en sa l'hort, Sartigueta, Llucaig, la cucanya, ses rambes, Miniatzau, el coig. Vaig recórrer amb mon pare els camps de l'illa just quan tenia 9 anys i era immens l'horitzó. Entre cants que encalçaven lladrant secs conills, vinia guarda, es banyul, Tordonell, Sabobal. Ho record mentre escric abocat a un futur estranger encimentat de forrents i de bars. Els paisatges d'infància no existiran més. Aquell món que somí s'ha acabat i ja és mort. No vull viure per plany a cap temps esfondrat. Serà un vers de revolta el meu verd testament.
1: Va dir: m'és igual si amb els teus peus m'embrutes sa tovola, perquè veig a sa mirada passió que també amara. Es qui canta en tu de vora. Li vaig respondre: res millor que en sora blava quan et sol llepa sa cala, contemplar quan sa ruada abrigat els meus amics. No oblit que en aquest rodol s'hi arriba per un camí que qualcú va xermar ahir amb poemes molt antics. Aixecar es got i sentenciar: és aquí on jo vull estar. No tenir més ambició que cantar a sa matinada. No és per jo cap deshonor. A tots els que han preferit altaveu de poca mida, a canvi de poder sentir l'eco d'una veu amiga, dedicar-me una cançó. Comunitat i germanor és així com s'edifica. Reconeixen un company allò que t'identifica. Peuades de Montserena que la mà esborra, graven rastres de claror per als que les enyora i diu: he vist un estel al cel com un presagi, portador de llum d'un astre centenari, invocant ancestres, nom de planetari. Fem passes petites, no volen anar enfora, jo camin tranquil perquè sóc fresc i espontani. Després d'aquestes paraules es va geure per dormir i jo vaig quedar tot sol, però amb una cosa clara: d'arbres vells i bons amics no en té tothom que vol. Som la collita del que van sembrar ahir i cuidant les flors d'un pati que no és gros ni ho necessita.

de Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

Hola, amics i amigues de Ràdio Far. Ja podeu escoltar la ràdio en línia directament des dels vostres dispositius. En cas de tenir un dispositiu Android, vos podeu baixar l'aplicació de Ràdio Far. Sempre que voldreu, podreu escoltar la millor música menorquina i els millors programes culturals amb segell menorquí. Cultivam la cultura. Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: Ràdio Far. Tota sa música de Menorca en el 102.4 i a radiofarmenorca.com.
1: Quina vessa aquí davall d'una palmera, escoltant el vent.

només menjaré si cau un dàtil a prop. Només veuré si tenc sort i plou. Quina vessa, quina set i quina gana. Aquí al carib del meu jardí, mentre en causa

els pensaments a la deriva de qualsevol record que em passa per la ment, dormint estones

energia i d'interès. La veritat s'ha clavat a través. Al fons de la meva vida, quina vessa, quina set i quina gana. Aquí el carit del meu jardí, mentre en causa

0: Lletraferits, un nou bloc de cantautors de Menorca a les zones de Ràdio Far.
1: Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: Benvinguts i benvingudes a Història d'un disc. Avui en la cançó nombre 4 de Can Mostra Final, Ulls Tancats. La cançó que va mutar al llarg del procés de creació i ara m'ho explicaré per què.
1: Història d'un disc. Descobreix tots els secrets de les cançons del Monstre Final de Leon Manso a Radio Far Menorca.

0: I res, també vull això que he parlat de mi llibre.
1: Sí, sí, no has de ser tot fil de ferro, perquè si no trobaràs roba i això. Tu, Omala, no em veus brillar de nou. De bon surt aquest títol?
0: Aquest títol és el disc que jo també present, que està en format vinil, que al cap de rebre, i l'estic ja començant a repartir per puestos, i que en tindran per banda també en els concerts, si voleu, i camisetes, i clar, va, teniu un show muntat, fantàstic. No em veus brillar de nou... És una frase d'una cançó, de l'última cançó que es diu Tornant, que és estribillo o alguna cosa així, si algú té algú semblant d'un estribillo, es diu no em vols brillar de nou, no vols com estic tornant. I és un poc, és rotllo que, bueno, que no és el meu primer disc, n'hem editat un quants, autoeditat un quants. De fet, en tu en tenim un parell en Dalsera, i Power Trip, i Triquinis, i no sé què. No és el meu primer disc, però és la meva tornada a fer temes propis, que fa com a 10 anys que faig temes d'altra gent, i ara pues, m'agrada, tinc ganes de fer...
1: És el teu primer vinil, però...
0: Bueno, els d'Estriquinis va ser els primers. Estriquinis tenim un 10 sí, polzades, però aquest és un 12 polzades, un dels sèrios, un dels bons, i sí que és el primer disc consolidari amb el meu nom, encara que no li vulgui posar Pedro Sánchez, perquè si no a Google no te troba ningú,
1: clar,
0: perquè surts a la pàgina 13.
1: Me passa jo igual amb José López, pues Joe Mina és més...
0: No comparis José López amb el nom d'aquell, perquè macho,
1: ja me diuen que són toreros si són José López.
0: Ah, sí? Hòstia. Bueno, López es vaig llegir que és el cognom en castellà més comú del món, López.
1: Pues mira.
0: I però Pedro Sánchez és la combinació de nom i cognom més comú a Mèxic o alguna cosa així. El que sigui, però bueno, que ja sabeu perquè me dic tu, home, que és el meu segon apellido.
1: Exacte.
0: I que estic molt content perquè ara la gent el començarà a pronunciar com toca, perquè tota la vida l'han pronunciat Tomoala, Tamaola, no sé què, i ara pues, ja l'han escrit i el podran pronunciar bé. I això, no em vols brillar de nou, és un poc aquest rotllo. Vull dir que no és que comenci, sinó que bueno, pues, tinc ganes de tornar a brillar.
1: Molt bé. I tant que brillaràs. I tant que brillaràs.
2: Maquetes, de Pedro S. Tuomala, arriba a la sisena temporada. Coneix tota la música rock de Menorca en un clic a radiofarmenorca.com.

0: Acabau d'escoltar la cançó Lliçó de vida, dels grup Més Punk de Ferreries.
1: Tot seguit, Manatís, amb una cançó del disc Galls i Desacords del 2014.

Aquest ha estat un tema del primer disc de Berlat, Pareidolia, publicat el 2025 per la discogràfica Borb Records. Tot seguit, una cançó de Delen, del seu primer disc, Sa roba estesa, de 2008.

0: Apunts literaris, amb Blanca Noguera.
1: Lector o lectora de Ràdio Far, a què esperes per començar un llibre? Durant aquests darrers mesos no he aturat de recomanar aquest llibre i, evidentment, no podia faltar en aquests apunts literaris. Estimat Michel és una de les novel·les més delicades i punyents de Natalia Ginzburg, una autora que, personalment, també és una de les meves grans preferides. Es va publicar inicialment el 1973 i aquesta obra condensa a la perfecció tot allò que fa de Ginzburg una autora que m'encanta. Un llenguatge sobri, sense floritures, directe i sempre com a cap punt d'humor negre o de cinisme, fins i tot. L'obra es construeix a partir de converses i de cartes. Per jo, les cartes són la millor part, ja que les novel·les epistolars me semblen superben construïdes i sempre entretingudes. I tot gira al voltant de la vida de Michel, que és curiós perquè és un protagonista absent, no hi és. És el fill petit d'una família italiana que un bon dia decideix que se'n va per no tornar sense donar gaires explicacions. Llavors el coneixem a partir de la seva família, amics, etc. És un llibre aparentment senzill, però que té molta profunditat. Realment no hi ha grans girs ni dramatisme super explícit, però, tanmateix, a través de, com deia, sa mare, un parell d'examants, amics i familiars, Ginzburg aconsegueix dibuixar molt bé el retrat d'aquesta família i els seus vincles complicats, a la vegada que toca temes com sa solitud, sa incapacitat d'estimar bé, ses expectatives frustrades i el pas del temps. El podeu trobar en català en una edició magnífica de la L. Geminada, que recupera amb molta sensibilitat una autora fonamental pel segle XX. És una novel·la curta, elegant i, jo diria que molt humana, ideal per lectors que cerquin literatura de debò, d'aquella que sembla senzilla, però que, creu-me, que la recordaràs molt de temps després d'haver-la llegit.
0: Apunts literaris. Escolta més recomanacions literàries a les nostres xarxes socials i a radiofarmenorca.com.

trenca l'alba de la mar sobre el cristall sense fi. La nau qui em porta mà llar neda com gegant delfí. Sobre el cel qui es cobreix d'or, allà molt lluny s'ha desferra, com un núvol, una terra, qui m'om d'alegria el cor. És la meva i la sospir, la conec, la pàtria mia, de lluny, com coneixeria, la mare que em va nodrir.

0: Ràdio Far, la ràdio cultural de Menorca.
1: En aquest programa contarem cada capítol amb un col·laborador. I avui, en aquest primer capítol, ens acompanya un gran amic nostre. És component d'un dels grans grups de referència menorquins en aquest àmbit, aquesta Ginada, i ens acompanya n'Arturo Begur. Bon dia, Arturo, benvingut.
2: Molt bon dia, ben trobats.
1: És un honor que hagis accedit aquí sent nosaltres, un dia com avui, en aquest programa inicial de relats, i que pogués ser aquí. N'Arturo, com hem dit, va ser un membre destacat de Traginada, grup del qual tindrem ocasió de xerrar-ne més endavant, perquè és una referència ineludible, i en tot cas té una visió que ens ajudarà molt a entendre una època com és que vam viure aquí els inicis de la música folk. Ja han dit que xerrarem d'aquestes etiquetes, com més o menys l'entenem avui en dia, perquè és cert que antigament es parlaven dels grups folklòrics, d'aquells grups que s'encarregaven de formar part de trobades folklòriques amb vestits i mostres de balls i cançons, però tenien unes connotacions diferents.
0: Arrelats, el podcast de folk de Ràdio Far, presentat per Joan Carles Villalonga. Ja disponible a radiofarmenorca.com.
3: Contaré un secret, no sé si l'hauria de dir, però aquesta entrevista la van gravar però no va sortir bé i avui la tornem a gravar.
4: Sí, la van gravar a l'Explosió Hardcore, però...
3: Bueno, en Xavi Perci és un al·lot de Ferreries, qui jo record, la primera vegada que te vaig veure, crec que era el 2015, l'Explosió Hardcore que vam fer a Cal Dimoni, a Mo, i éreu super joves allà, i hi ha uns que es diuen disarrets, super joves, dos tios i una tia, que tots tres molt joves, però que fotíeu un rebato,
4: sí,
3: Ronald de Sabona.
4: Sí, sí.
3: Val? Primer m'agradaria que m'escomptessis un poc, Xavi, com comences tu amb la música punk?
4: Al principi jo crec que va ser més que res per mon pare, que ja escoltava punk, i d'allà ja vaig desenvolupar altres aspectes del punk, altres bandes, altres estils, però crec que va ser així, es comença bé.
3: Vas escoltant, no, a casa?
4: Sí.
3: Molt bé, i quan arribes a punt de no, el trànsit aquest d'escoltar una música, a fer una passa endavant i vaig agafar un instrument a provar de fer un pot de renou, aquest renou que tant m'agrada.
4: Hombre, jo vaig començar que tocava guitarra, i amb la guitarra feia cançons, i després ja vaig aprendre a tocar la bateria tot sol. M'escoltava el disc de Realities of War, de This Rage... No, sí? No, de Discharge. De Discharge. I provava el que era el ritme de la bateria fins que me sortia, i així va començar. Jo tocava la bateria, Miquel es baix, i jo cantava mentre tocava la bateria.
3: I hi havia una lota, també?
4: Després ja va aparèixer la lota, que tocava la guitarra.

0: Pele.autor presenta Cap de Fibló. Escolta totes les entrevistes a radiofarmenorca.com.
1: El Menorca Dogfest du a Ciutadella la carn de Joan Porcel, rodada en part al Teatre d'Esborn, on ara s'estrena. La pel·lícula es podrà veure diumenge 4 d'octubre a les 7:30 amb un col·loqui obert al públic amb Lluís Guerau com a protagonista i guionista. Entrades anticipades a 3 euros o amb l'abonament de cinema. Trobaràs tota la informació a la web menorcadogfest.com. Amb el patrocini de la Fundació Foment de Turisme de Menorca, el suport de l'Institut d'Estudis Baleàrics i el Consell Insular de Menorca.

So de sirenes negre i totes carrers s'aixeca. Van en el túnel amagats com una cama seca. Tantes hores mortes explicant rondades batalletes i entre xerrameca llegia amb una espalmeta. Aquests llibres que es prohibirien eren d'escola, on va aprendre a llegir amb altres fiets i fietes. Valors companys de classe els hi van passar la mola i gràcies a aquell mestre durant pau i resistència. Vindrien anys grisos i d'esborrar consciències. Exàmens d'una resposta, una llengua, una Espanya. Fora ciència i sa paciència. Aquí sa història l'escriu només qui guanya. Però infinit respecte a aquella mestra amb poques eines que va tornar a mostrar

아슐리 대표가 봤어요.

anat a festejar. Ho nego al Britxella i quan tornava cap a casa, prop de Sant Roc, s'ha trobat el llangardaix de Lucky Fire Autostop.

un hippie, no sabia si era de Reus o de Terrassa, però ella de recuerdo li ha donat una fugassa.

0: Acabant d'escoltar una cançó d'Anna Ferrer del seu disc de debut, Tel·lúria, enregistrat el 2017.
1: Ràdio Far, la ràdio cultural de Menorca.

Bueno, és d'en Gomesín de Riera i és Tu cantaves. Tu cantaves, i jo que bé que t'entenia. Eren les teves cançons tan romàntiques, tan líriques. Aquest al·lot, la gent deia, sembla que sempre somia, és boig. Diu que entén la veu de les aigües menorquines. Ai, mar de la meva terra, que bé que jo t'entenia. Tu cantaves el llenguatge de l'illa. El mar cantava, cantava i segueix cantant. Però jo no l'entenc com abans. Abans podia comprendre'l, potser perquè era un infant. Abans creien les sirenes i ara tenc els cabells blancs.

0: Nova temporada de Paraules Majors, amb Maria Galeta. Entre lletres i clubs de lectura. Ja pots escoltar el capítol sencer al nostre web radiofarmenorca.com.
1: Mariners, marineres, benvinguts a la Mà de Contes, aquí a Ràdio Farmenorca. Seguim aquesta travessa i... jo, qui us xerra, som l'Andreu Jamburo, ja ho sabeu. Estem a prop de la lluna plena. I ja sabeu que la lluna agita la marea, agita les emocions, els comportaments. Hi ha qui es converteix en un llop, qui sap. Vosaltres què feu quan hi ha lluna plena? Sou dels rituals, dels que aneu a dormir a la platja, dels que traieu el cap pel balcó i us preneu una copa de vi mirant-la o un suc de pinya? Què feu quan hi ha lluna plena? La història d'avui va sobre la lluna i sobre un encarregat que va tenir la tasca d'haver-la de cuidar. Ara veurem com li va. Va, deixem de banda la realitat, deixem de banda les obligacions, desconnectem un poc i trobem-nos en aquesta història que està ben il·luminada per sa lluna.
0: Andreu Jamburo presenta La Mà de Contes. Viatge pel món de la narrativa oral. Tots els contes disponibles a radiofarmenorca.com.
2: El Menorca Dogfest arriba a la seva 8a edició reafirmant el seu compromís amb la creació documental i amb Menorca com a punt de trobada del sector a les Illes Balears. El programa inclou estrenes, exposicions, classes magistrals, tallers, presentacions, conferències i col·loquis per a professionals i a públic general. A més de l'Aula DOC, el projecte educatiu adreçat als instituts de l'illa. La secció de curtmetratge documental atorga el Premi Ullastre al millor curtmetratge, el Premi al millor documental balear, el Premi del Públic i la possibilitat d'optar als Premis Fugaz. Tota la informació i programació completa al Menorca Dogfest.

humor fràgil vitalista, patidor per vocació, melancòlic humanista, creient

Rondalles i llegendes de Menorca. La ciutat de Parella. Diuen que per damunt Sant Joan, mirant cap a Ponent i davant Ciutadella, veuen qualque vegada, sortida de dins ses zones, una ciutat. Amb ses morades, ses cases, els palaus, ses iglesies, tota ella d'un color blavós, li diuen la ciutat de Parella. La ciutat de Parella és una ciutat encantada davall ses aigües de la mar. La llegenda explica que fa molts i molts anys Parella es van amistar amb una altra ciutat. S'una estava gelosa de l'altra, volien ser ses més polides del món i al final van ser encantades totes dues. A la ciutat gelosa, la mà la va engolir i no ha pogut tornar a sortir mai més. Parella, en canvi, pot sortir qualque vegada damunt la mà. És per això que molts asseguren haver-la vist. Fa molts i molts anys, i abans de que la terra serés amb tractors i màquines grosses i modernes, a un lloc de Ciutadella van enviar un al·lotet a fer un enviat a Cas Ferrer per a serar ses res. Ses res són unes peces de ferro que s'empraven antigament per arar sa terra. Quan l'al·lotet va haver fet s'enviat i va tornar en el lloc, l'amo i el missatge van veure una cosa que els va deixar ben esgalats. Ses res havien tornat de plata. L'endemà el van tornar a enviar a Cas Ferrer i li van encomanar que fagués posar ferradures noves a l'asa. Però quina va ser la sorpresa que quan va tornar en el lloc, l'amo i el missatge van veure que les ferradures havien tornat de plata. Per aclarir aquell misteri, van enviar per tercera vegada l'al·lotet a Cas Ferrer. I d'amagat d'amagat el van seguir per darrere. L'amo i el missatge van veure com l'al·lotet, en vez d'agafar el caminet cap a Ciutadella, agafava el que anava cap a la mà. I quan ja començaven a veure l'aigua, l'al·lotet es va aturar. Va veure que no era allà on anava i va tornar per enrere. Tornant cap al lloc, es va trobar l'amo i el missatge. S'havien amagat perquè no els avegués i els hi va dir: "Ai, la primera vegada que vaig anar a Cas Ferrer me semblava que m'havia equivocat de camí, però quan manco m'ho esperava vaig arribar a Ciutadella, vaig entrar a Cas Ferrer i me va despatxar amb un santiament. La segona vegada hi vaig anar tot dret perquè ja vaig conèixer el camí. Avui, però, quan ja tocava trobar ciutat, no he vist més que la mà viva." L'amo i el missatge li van dir: "Allà on t'has anat els darrers dies era la ciutat de Parella i avui l'haguessis desencantada si nosaltres no t'haguéssim seguit. Ah, serem pobres tota sa vida." La ciutat de Parella segueix davall la mà, però li queda esperança de sa desencantada. Diuen que s'encantar i s'acabarà només si un dia de Sant Joan de vora la mà es troben set Joans i set Joanes, tots desconeguts entre ells.

0: Benvinguts, amics, amigues, benvinguts a un nou espai de Sa Gramola. A on, en aquest programa, escoltarem cançons que fan referència a fets històrics. Alguns músics han fet cançons que xerren de fragments de la nostra història. Penseu que el que diuen a la cançó deu ser cert o han emprat la seva imaginació. Avui en descobrirem detalls i curiositats. Ara veurem si els músics menorquins quedaran aprovats o si els haurem de suspendre en la signatura d'història.
1: 1956, m'es feu una grossa nevada.
2: Sa Gramola, on en Bep Cardona en segueix descobrint tota sa música de Menorca. Escolta tots els capítols a radiofarmenorca.com.

0: Escac i mat, l'entrevista a l'Alfil.
1: Bones tardes, seguim la segona part del segon capítol d'aquest podcast, aquesta sèrie de podcast que fem sobre escacs. I avui tenim dos convidats molt especials. Segur que la gent que desmunta els escacs els coneix, la gent que no segueix tant, tota vegada no, però bueno, són en Joan Villalonga, de Ciutadella, i en Juanjo Carretero, del Castell. Me sembla que són quasi de la mateixa quinta, de l'any 40...
2: Jo soc del 39.
1: Del 39.
3: Del 39.
1: En Juanjo diu que és del 39, o sigui que va néixer fa 85 o 86 anys, no?
3: Tu, Joan, com que en tens ara? Tens del 40, és tu.
2: 38.
3: El 38 també.
2: Final
3: del 38.
2: Sí.
1: I els han duit, sobretot, o sigui, primer perquè van ser a la seva època, en els finals dels 60 i durant els anys 70, dos jugadors d'escacs de molt nivell, del millor de Menorca, inclús de Balears, i després també perquè, ja com ja escoltareu, tenen el cap molt clar i se'n recorden de moltes coses i moltes coses que esperem que mos continuï avui.
3: Bueno, en Juanjo encara jugues tu, eh? Vull dir que encara sí, no s'hi ha recolca el lot d'aquests petitots, eh?
2: Sí, sí, sí. Sé el que és perdre'm el lot de 14 anys i ho tenc assimilat.
4: L'Alfil, el nou programa d'escacs presentat per Josep Lluís Martí i Damià Coll. Ja disponible a Ràdio Far.
5: El Menorca Dogfest du a Ciutadella la carn de Joan Porcel, rodada en part al Teatre d'Esborn, on ara s'estrena. La pel·lícula es podrà veure diumenge 4 d'octubre a les 7:30 amb un col·loqui obert al públic amb Lluís Garau com a protagonista i guionista. Entrades anticipades a 3 euros o amb l'abonament de cinema. Trobaràs tota la informació a la web menorcadogfest.com. Amb el patrocini de la Fundació Foment de Turisme de Menorca, el suport de l'Institut d'Estudis Baleàrics i el Consell Insular de Menorca.

0: Benvinguts, benvingudes a una nova entrevista del podcast Gris Mig, el podcast de fotografia documental del Menorca Doc Fest. En aquesta ocasió tenim a la Marina Planes. Marina, benvinguda.
1: Hola, què tal? Moltes gràcies per tenir-me aquí.
0: A tu per estar aquí, per aquesta conversa. Marina, en aquesta edició has portat un treball que hem estat xerrant abans, molt extens i molt intens, que també té un títol bastant inabastable, d'alguna manera. Cualquier cosa puede acabar con todo en cualquier momento. Háblame un poquito de esto.
1: Vale. Aquest títol forma part d'un projecte més extens, perquè no està acabat, però sí que és el títol de l'exposició que vaig fer, que he fet aquest any arrel de guanyar el premi de talent illenc de fotografia del Consell de Mallorca. Bueno, aquest projecte neix, bueno, feia molts anys que el tenia al cap, però bueno, a mi se'm coneix més per la meva faceta de treballar el tema del turisme. Jo treballo ja fa molts anys des de la postfotografia. És una elecció més bé biogràfica, ja que el meu avi va ser fundador de l'empresa Casaplanes, que va ser una empresa molt important de fotografia a Mallorca, que va fer la promoció del turisme i va ser, bueno, l'empresa més important dedicada a la promoció del turisme, i avui en dia tenim l'arxiu més important del turisme, es podria dir, del món, que conté uns 3 milions d'imatges.
0: Wow.
1: I llavors, bueno, jo em trobo amb aquest arxiu tan, tan extens, i jo abans sí que feia fotos i vídeo, però quan em trobo amb això, pues decideixo, va ser molt difícil decidir-ho, però decideixo deixar la càmera i dedicar-me exclusivament a la meva pràctica artística, a fer pràctica d'arxiu. Llavors, bueno, quasi sempre estic treballant el tema del turisme, però durant el Covid ens trobem tancats a casa, no estic a l'arxiu on normalment estic treballant amb el meu equip, i surt una convocatòria d'investigació i creació artística de l'IEB, de l'Institut d'Estudis Baleàrics, i l'únic material que tinc a casa és l'àlbum familiar, fotografia vernacular i una sèrie de documents que he guardat al llarg dels anys, i cartes i documents judicials i mèdics relacionats amb la salut mental i la psiquiatria, i decideixo presentar per aquest projecte d'investigació i creació artística un projecte de relació de la meva mare i la meva amb la psiquiatria.
0: O sigui que en algun moment el Covid va ser l'inici d'aquesta, la llavor d'aquest projecte?
1: Sí, ja havia treballat prèviament durant la carrera, també havia fet algun projecte també amb aquest, relacionat amb aquest tema, perquè és un tema que m'ha acompanyat tota la vida. A més, en aquells moments jo estava buscant quedar-me embarassada i també pensava, mira, doncs jo ara també vull ser mamà, crec que és un bon moment per treballar aquest tema de la maternitat i de, bueno, doncs de llaços familiars, no? De mare a mare i de mare a filla. Llavors, bueno, pues, aquesta beca d'investigació, pues, em va permetre investigar molt. La idea inicial era fer un llibre, no vaig quedar gaire contenta amb el resultat, però sí que em va donar l'oportunitat de llegir molts autors que tenia pendents. Lacan, Freud, Tosquelles, vaig repassar a la Pizarnik, l'Inspector. Vaig conèixer la figura de Tosquelles, que no la coneixia, en fi, una sèrie d'autors i autores, també Mary Wollstonecraft, que va ser ingressada només perquè es volia divorciar. Bueno, una sèrie de llibres que em van ajudar a inspirar-me, perquè la idea era agafar el text. Jo sempre treballo un text, però m'agrada treballar amb text meu, però també amb cites, perquè la meva pràctica artística, sobretot des de que treballo amb l'arxiu, doncs ve molt inspirada per Barthes, Benjamin, tot aquesta autors que parlen sobre el tema de la mort de l'autor i de l'apropiació de cites, i ho faig ja també amb el tema de l'arxiu, doncs també ho faig amb el tema de l'escriptura, però també era important per mi introduir la meva pròpia escriptura en aquest projecte.
0: Un projecte fotogràfic molt atrevessat pel text.
1: Molt atrevessat pel text, que en aquest projecte, a més, era important perquè precisament a l'obra, o sigui, aquesta exposició que es diu Qualquer cosa puede acabar con todo en cualquier momento, hi ha una obra que també es titula així, es titula igual, i està composada per 23 imatges i 23 textos, i per mi era molt important introduir el text perquè realment, bueno, quan entre una mare i una filla, quan una mare està amb una malaltia mental greu, perquè el diagnòstic de la meva mare era una psicosi paranoide cronificada, quan jo tenia 10 anys, jo la recordo que ja estava parlant sola al saló, pues els patrons de comunicació són certament bastant estranys. Yeah. I jo recordo que ella estava pues al saló, pues fumant hachís i parlant sola, i jo tenia 10 anys i estava a la meva habitació, sóc filla única, estaven separats els meus pares i jo també escrivia els meus diaris. I la manera que teníem de comunicar-nos ella i jo era després llegint-nos el que havíem escrit. La meva mare en principi eren moltes coses delirants i el meu pues, era pues, soy este chico, me ha gustado y me ha caído bien, o bueno, pues, coses més innocents.
0: El text ja precedia el que després serà l'obra, no?
1: Sí, sí, i de fet també hi ha una part de l'obra que són cartes que els meus pares s'escrivien. Que jo veig que hi ha moments que ella escriu quan ella té més o menys la mateixa edat i que hi ha frases que són pràcticament supersemblants, perquè jo dic el tiroteo de los pensamientos i ella me diu que la cabeza me va explotar. Sí, bueno, en fi, coses que... Però que deia, ostres, mira, teníem edats similars i estàvem escrivint d'una manera molt similar. Bé, en fi, el text sí que és molt important en aquesta peça específica que diu qualsevol cosa pot acabar. Llavors, bueno, una part també molt important de la meva pràctica és reenquadrar, perquè és una manera de rellegir, tornar a mirar les imatges. Per mi, el tema de tornar a mirar les imatges, tu no mires una imatge, quan mires, per exemple, les imatges del turisme, no les mirem ara igual que les miràvem fa 10 anys.
0: Total.
1: Ni les mirem igual que fa 20 anys, i d'aquí 50 anys no les mirarem igual. I passa el mateix amb les imatges de personals. Tu ara quan mires un àlbum de fotos no les mires igual ara que quan les miraves fa 10 anys que quan les miraràs d'aquí 30.
0: Probablement no? Ni vegis el mateix. No?
1: No veus el mateix. Vas veient cada vegada. Per això jo dic sempre que els arxius estan vius i que són cossos en vida i que mai acabes, no? Que mai acabes, que sempre hi ha una traducció per venir, que això ve molt de Rida també, que és un altre dels autors, no? I per mi aquesta pràctica de reenquadrar és aquesta pràctica de tornar a llegir. I també hi ha una part d'edició, no? De fer noves constel·lacions, de posar imatges juntes que generen nous significats. I això és una miqueta com jo treballo, no? Llavors també una miqueta treballant la fotografia expandida, bueno, pues, treballo amb arxius, documents, mediació, m'agrada molt treballar també en col·lectius, activació d'arxius amb col·lectius, la instal·lació, no? Moltes vegades les fotografies acaben convertir-se en una instal·lació, treballo amb el so també, text, collage, o convertint la foto en un objecte, en una escultura, i també treballo amb el cos, però sempre partint de la imatge, no?
0: Penso que, per exemple, aquesta idea de la postfotografia, que dialoga molt també amb els postulats d'en Fontcoberta, tenen molts formats, no? No és només la foto, sinó també el text, sinó també... I es nodreix també de les lectures que vas fer prèviament i suposo que també durant el procés. Com vas incorporar tants d'inputs a una obra?
1: Va ser complicat, és una bona pregunta, perquè primer, quan feia el llibre, bueno, el llibre va quedar com extensíssim, perquè, clar, llegim molt, jo tendeixo a acumular, crec que és el mal d'arxivo, i després, a vegades, com a eliminar, em costa molt. L'exercici de... Llavors, per mi, el llibre va ser com un fracàs, va ser això, esto no funciona, i em van fer una mentoria i em va dir, bueno, però si no funciona això, fes una cosa, agafa tots els materials, els poses damunt d'una taula, separats, i els tornes a mirar i tornes a pensar. I llavors ho vaig fer l'exercici, vaig començar a visualitzar coses noves i va sortir la convocatòria del Premi del Consell de Mallorca. I llavors ho vaig visualitzar com a exposició. I com a exposició em va obligar a fer un treball d'edició, perquè clar, no podia posar tant de textos, tot i que a vegades he posat molt de text d'altres expos, però era ja estava justificat conceptualment, però en aquest cas no. Havia d'editar molt el text, llavors em vaig obligar a editar molt el text i també fer molt bé la selecció de fotos, sobretot per aquesta, de qualsevol cosa pot acabar contra en qualsevol moment. I també hi havia una part de que tota l'estona pensava de no tornar a estigmatitzar, no? Perquè la intenció, a més, d'utilitzar la fotografia vernacular, d'utilitzar la imatge, perquè les persones amb malalties mentals apareixen sempre als mitjans de comunicació i a les pel·lis, no? Bueno, Aníbal, Psicosis, sí, ja, sí, el títol de la pel·lícula.
0: L'imaginari col·lectiu del loco violento.
1: Claro, sí, surt tota l'estona, no? Tal ha matado a alguien en pleno brote psicótico, no? És que ho sentim tota l'estona, no? I mai, o inclús els projectes, inclús fotogràfics o documentals, no? Titicut Follies, bueno, que a més era una crítica de com s'estaven tractant els malalts en aquella època, i és una superpel·li, però vull dir, sempre surten en els moments més degradants, amb la vaga que els hi cau, però hi ha gent que té un brot maníac o que està en una depressió en un moment de crisi aguda i després porta una vida normal, no? I jo volia mostrar un entorn normalitzat amb aquestes fotografies, amb uns moments normals, amb una persona que està malalta, però que també té una família, que té aquests moments normals, per treure aquell estigma. No m'interessava fer-li fotos a la meva mare quan estava ingressada, perquè era volver a ensenyar lo mismo, que ja no s'ensenyen sempre, no? I era repetir aquella... Llavors, també aquest projecte parla molt sobre l'ausència, no? Perquè m'interessava molt parlar també sobre com mitgen les fotografies en les nostres relacions familiars. Jo cada cop que mirava aquelles imatges de la meva mare quan era més jove, quan jo era més petita, abans que estigués tan malalta, o de quan el meu pare li feia fotos abans que jo nasqués, intentava buscar una resposta de qui era la meva mare abans que estigués tan malalta. No? I és pensar com median les fotografies en nostra vida, no? Les fotografies de l'àlbum domèstic, no? Sí. I m'interessava també aquesta relació. En fi, també fer una mica d'al·legoria de l'àlbum domèstic, no? Que està a punt de desaparèixer, no?
0: Tens també que hi ha moltíssima sensibilitat en l'aproximació que tu fas al patiment de condicions mentals, que també és una necessitat social, no? Vull dir, aquest treball dialoga amb un moment del món en què se comença a xerrar de sol, se comença a parlar dels patiments mentals. Com penses que, entenc que ha estat un treball llarg i arduo, i aquests anys aquesta discussió social ha cobrat molta notorietat. Com dialoga en aquest moment el projecte?
1: Ha estat molt interessant perquè, a més, mira, jo volia fer el projecte sobre la meva mare perquè tota la vida havia estat el trauma de mi madre, però a mi també em van diagnosticar amb una malaltia no tan greu, però també em van diagnosticar, bueno, de fet, he tingut diferents diagnòstics perquè cada vegada era un diagnòstic diferent, i també des dels 18 anys m'han estat veient psiquiatres i a més he notat el canvi amb el tracte, no? Vas veient com va evolucionant la psiquiatria, que és molt interessant. Ara m'he perdut. Llavors està molt interessant veure també la resposta, no? Perquè, clar, jo, la meva parella és treballador social, no? I em qüestionava molt perquè em deia, bueno, es pones a tu madre, però no t'expones a ti misma, no? I jo, clar, jo deia, ostres, també és verdad. I a mi em feia por posar-me a mi mateixa, perquè, clar, i era, però és que si no m'estic exponint a mi misma és que estic perpetuant l'estigma, perquè també ho estic amagant, no? I vaig dir, pues no, perquè, clar, si jo m'estic amagant és perquè jo també estic estigmatitzant. Doncs anem a parlar clar, no? Llavors també, a més de pas, ja em donava peu a poder parlar de tota aquesta part que és de transferència vivencial o transferència genètica, no? Perquè els psiquiatres es van dir, no, bueno, és que tu tens predisposició genètica, no? Però a vegades no saps si és genètica o és perquè has vist aquesta mena de comunicació que no és sana.
0: Condicionar subjectiu de...
1: Sí, perquè una persona que no està bé pues, es comunica d'una manera estranya, pues, tu tampoc aprens patrons de comunicació racionals quan has estat educada per una persona que actua de manera irracional. No? Uh-huh. Llavors dius, bueno, vale, però jo me comunico així perquè he aprendido a comunicar-me irracionalmente o és genètic, no? En fi, i et donava oportunitat també de parlar d'aquestes coses en el projecte, no? I de relació mare i filla i de temes de gènere, i llavors podia ampliar el projecte d'una manera com a més global i de cures també, no? De qui cuida qui, no? De quan em va curar ella, de quan em va curar, quan em cuidava ella, quan jo la cuidava ella. I vaig decidir també exposar-me a mi mateixa. I clar, després la gent et deia molt, ets molt valenta, però al principi va ser molt dur i em feia molt de por, però després la resposta ha estat increïble, i la veritat és que, bueno, jo sempre treballo el tema del turisme, que és un tema molt interessant i té moltes vessants increïbles també a treballar i que s'ha de treballar també, no? Però aquí ha estat com molt emotiu perquè tothom ha connectat, perquè a més amb les imatges que tothom té un àlbum domèstic, llavors total. Són personals però són universals perquè apel·len a tothom. I és que em venia molta gent a dir-me: Jo també tinc un germà, jo també tinc un pare, jo també tinc un fill, jo també tinc una mare, jo també, a mi també m'ha passat. I és que tothom té algú a la família, a mi també m'ha passat, a mi també, jo també he estat malalt. I tothom es venia i et confessava i t'explicava la seva història, i la gent venia i m'abraçava, o sigui, va ser tan emotiu que dius... I llavors em vaig adonar de que important és fer aquesta feina.
0: Clar, encaixa en un moment històric en què se desestigmatitza socialment del
1: problema
0: de parlar sobre...
1: Comença. El problema que hi ha, que dona peu a parlar una mica de la següent obra, que és el fracàs que segueix a la cura, és que es comença a parlar... Però no et pensis tant, perquè els metges a vegades encara et diuen: no ho diguis gaire, la feina, eh? Perquè...
0: contribueixen un poc a mantenir...
1: Sí, perquè a veure si pensaran... Jo ara dirigeixo una empresa, no? Però potser no està molt bé, no?, que els teus empleats sàpiguen que... Però si ets un empleat, tampoc, no?, que el teu director sàpiga...
0: Sí, has de mantenir en secret.
1: Sí,
0: manera, no?
1: Sí. Però això em dona peu a parlar una miqueta de la feina aquesta, que era un díptic, que es diu El fracàs que segueix a la cura, que parla una mica de la violència de la institució, no? O sigui, per un costat que et demanen que segueixis en silenci, i per un altre costat que la institució, tot i que no és tan violenta com abans, segueix amb estratègies bastant violentes, perquè la meva mare, bueno, quan la van ingressar en contra de la seva voluntat, jo recordo molt bé quan la van punxar, jo tenia 24 anys, em van nombrar curadora seva econòmicament i de la seva salut, i la van agafar amb molta força els infermers, la van punxar, li va fallar la cama, va caure, i és molt violent veure una nina que és 24 anys, és molt jove, com l'agafen així. Tot és molt clínic, molt dur, tots els informes dels metges, els informes judicials, no? La denegació al dret a votar. Llavors... aquest díptic, hi ha una imatge dels anys 50, dels anys 40, que hi ha tot un equip fent un electroshock, no? Com et corden, que et corden les mans, et fan l'electroshock, que és com una imatge bastant violenta, no? I al costat hi ha una imatge de quan jo acabo de néixer, que és un detall molt ampliat, de la meva mare donant-me un petó, que és un moment dolç, que és un moment de cura, que és un moment de pell, d'extrema fragilitat, no? Quan un bebè acaba de néixer... I venia a dir que, o sigui, per un costat, quan la meva mare estava molt malalta i tot era malaltia, que tota la conversa amb ella era pura paranoia, l'única relació que podia existir entre ella i jo era la de la cura, que era molt semblant a la que quan jo acabava de néixer, que era un bebè, i l'única relació possible que hi podia haver entre ella i jo era la de la cura, que són moments d'extrema fragilitat, no? I al costat d'aquesta imatge tan dura de l'electroshock, un moment tan fràgil, tan maco...
0: És un díptic de moltíssim contrast, no?
1: De molt contrast, no? I venia a intentar denotar que tot el que està, tot el sistema que falla a una mare està fallant al mateix temps a la seva filla, i que aquest sistema psiquiàtric que s'ha perpetuat durant segles, que ha tractat d'aquesta manera tan violenta els que pateixen malalties mentals, que els ha obligat a silenciar, que ha estat un sistema molt violent i que no ha potenciat la psicoteràpia.
0: Ni les cures.
1: Ni les cures, ni i que tenim l'índex dels més baixos de psicòleg per habitant d'Europa, que és això el que realment cura. Uh-huh. Això cura, no? Tanta pastilla, ni tant d'electroxoc, ni tanta farmant, ni tant d'ingrés, o sigui, més psicòlegs, perquè jo tinc diners i me puc pagar una psicòloga i he pogut sortir una mica de l'estigma, perquè m'han arribat a dir, mira, psicòloga, no t'autoestigmatitzis tu mateixa, uh-huh, perquè et posen l'etiqueta amb el diagnòstic, no? I, en fi, m'interessava parlar una miqueta d'això, no? De la violència exercida una mica en el cos de la institució.
0: Marina Planas, moltíssimes gràcies per aquesta conversa.
1: Gràcies a tu per tenir-me aquí.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: A continuació escoltarem un tema del primer disc de Berlat, Pareidolia, publicat el 2025 per la discogràfica Borb Records.

els corrents que va trobant. Guien un corp ordinari

0: News de porquejades! Les notícies més fiables! M'ha sortit de l'ànima.
1: La OTAN, la OMS, la FIFA i 37 organitzacions més decreten dia 15 de gener com últim dia legal per felicitar l'any nou. Un portaveu comenta que ja sabem que s'arrima fa molta gràcia, però no podem tenir gent feliç l'any de nou fins al febrer. Les autoritats sanitàries intenten convèncer a un pare de família a l'Orenc en que deixi menjar a la seva família una altra cosa que no sigui torró. Entre la panera de la feina, la de la feina de la dona, mos ha tocat la rifa de Cana Maruja, encara tenim menjar fins després de Carnaval. I en aquesta casa no es tira menjar, afirma el pare, entre les seves prades. Saps que menges molt de dolç?
2: Encara queden qualque rosco de vino per aquí.
1: Calla. La població menorquina clama per un segon confinament per la pandèmia de grips i refredats després de les festes nadalenques. Fotent dues o tres setmanes a casa, fent exercici perquè m'has dinerots, feim mindfulness d'aquesta i descansant de cara a la temporada d'estiu. Que no estaria en mel, declara un portaveu. O no?
2: Veure,
1: dues setmanetes.
2: Qui ho ha viscut, jo crec que ningú diria que no ho vol repetir.
1: No, anem a Montpalau, vinga.
3: Porquejades!
4: Arriba la quarta temporada de Porquejades, el podcast més animal de Ràdio Far. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

0: Ràdio Far, la ràdio cultural de Menorca. Apunts literaris, amb Blanca Noguera.
1: Lector o lectora de Ràdio Far, a què esperes per començar un llibre? Crec que, com molts, el primer llibre de literatura menorquina que record haver tingut entre ses mans és el Memorial de Tabarca, d'en Pons Pons, que ja s'ha convertit en tot un clàssic de les lectures obligatòries de secundària. Me vaig veure atrapada per secció i ses aventures d'en Ismael, un jovenet orfe que s'embarca com a polissó a un vaixell de nom italià. Les seves peripècies es deduran finalment a l'illa pirata de Tabarca, on allà els empresonen. Recordo els personatges dels frares que coneixen allà i, sobretot, tenc un record vaga d'una història d'amor que amb els anys me remetrà per temàtica a Mar i Cel, la famosa obra d'Àngel Guimerà. La darrera publicació d'aquesta novel·la va ser a càrrec de l'editorial Cruïlla el 2022.
0: Apunts literaris. Escolta més recomanacions literàries a les nostres xarxes socials i a radiofarmenorca.com.

0: Què en penses, Pau, d'aquest llibre, 15 anys després d'haver-lo publicat?
1: Penso que encara és bo. Crec que és un dels bons que ha fet. El qual no vol dir que sigui popular, però la gent el llegia i me'l comentava. Fins i tot hi havia gent que me deia he reconegut no sé quants de personatges, molts de personatges. Perquè, en principi, jo volia posar els noms dels personatges tal com eren. Vull dir, els noms reals. Però hi va haver gent que es va sentir al·ludida i llavors vaig canviar i vaig posar noms ficticis. Llevat dels noms de la família, que, com Confonso, etcètera, els vaig conservar perquè de la família m'estimava i no m'ha de dir res. Jo penso que és un llibre, amb això que dic ja es veu, que té un fons autobiogràfic, però també té molta autenticitat. Jo sempre he pensat que l'autenticitat és el que defineix una bona obra d'art, ja sigui un llibre, sigui un quadre, sigui una peça musical. És el que defineix la bondat o manca de bondat d'una obra d'art. I aquest llibre és autèntic. No vol dir que sigui autèntic perquè tingui elements autobiogràfics, que no tots ho són, evidentment, sinó que és autèntic per el que sent l'autor. És el mateix que... I s'entronca dins... Jo crec que he fet, bàsicament, dos tipus de llibres. Aquest s'entronca amb el primer que vaig fer, amb els contes menorquins. I després n'he fet d'altres, amb això un parell més, coses amb la vida dels somnis, etc. I ara mateix n'estic fent una altra, amb aquesta línia. L'únic que vaig millorant és lligar-ho tot. És a dir, ara mateix intento fer-ho molt en forma de novel·la, que hi hagi una línia novel·lística a pesar de totes les fantasies o realismes màgics que deia la gent i a pesar d'allò que fa el millor més difícil de llegir, que és la imaginació, no? Per tant, jo penso que el llibre és un dels bons que ha fet. Sí. Perquè ara mateix el llibre darrer que ha publicat, que tu has al·ludit, La dama de Constantinoble, ha tingut molt d'èxit perquè es va de pair. Vull dir, la gent s'hi pot atracar més fàcilment, tot i que hi ha bebés fantàstics també, ja, però no abunden tant com en aquesta obra. Vull dir, estar dins la línia d'aventures, procures que el lector, l'autor procura que el lector no li caigui en interès pel llibre. És a dir, ja he fet dos tipus de llibres, és el que volia dir, no? Aquests més autèntics, com aquest que estem comentant, El cant de la rosa, i d'altres més atracats a l'aventura, com Mora del Rei, La dama de Constantinoble, i d'altres.
2: El poeta Ismael Pelegrí s'estrena a Ràdio Far amb Lectures Retrobades, un programa per aproximar-nos a la literatura menorquina. Escolta'l a radiofarmenorca.com.

Aconsegueix el teu abonament per accedir a totes les projeccions de cinema del Menorca Dogfest. La cara de Joan Porcel, Amílcar de Miguel Ec, l'homenatge a Joan Allès i els premis de curtmetratge documental. Del 4 al 10 d'octubre, entre Ciutadella i Es Mercadal. Ja ho pots comprar al menorcadogfest.com en promoció a 20 euros.

A Radio Far pots escoltar l'arxiu musical més extens de música de Menorca. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

0: està més enquistat del que molta gent es pensa. Es produeix tant amb ideologia de dretes com d'esquerres, encara que acostuma a manifestar-se de diferents formes. És una manera de veure l'arquitectura de la nostra societat on es pretén que no hi hagi més actors que les persones que figuren a les institucions públiques.
1: Època de muda.
2: Capítol 34. Societat participada.

Segons aquesta lògica, la plena legitimitat que brinden les votacions democràtiques a qui resulti elegit per seure a la taula del saló plenari s'entén també com a argument suficient per deslegitimar qualsevol altre que vulgui participar activament de la vida pública. El sistema

0: com és la de retirar els ajuts públics a les organitzacions més incòmodes. És la tercera vegada que passa a Menorca dins aquests 2 anys de legislatura i ja havia passat en anteriors mandats. Per la seva part, hi ha sectors de l'esquerra que, tot i tenir un altre ideari de pensament, poden coincidir amb la visió de l'exclusivitat en relació a la vida pública. En aquest cas, no s'actua retirant fons, però sí presència. A Menorca es va perdre una oportuna dotació per educar en el tema dels residus perquè un govern progressista va exigir el retorn d'uns edificis que havien estat cedits, recuperats i fets funcionar amb 4 duros per a usos educatius. L'argument era que s'havia d'impulsar un gran programa públic que, com de costum, se'n va anar al cel, però va fer perdre les dotacions que ja es tenien. Als anys 80 es van viure episodis repetits de formacions polítiques que promocionaven persones de la seva corda per controlar les associacions. Moltes entitats van quedar pel camí o es van difuminar. Ara, amb el panorama que tenim a la vista, s'enyoren de manera especial. Només al País Basc, i especialment a Catalunya, tenen una cultura que incorpora de manera important els teixits associatius, aquells espais on s'hi ajunten persones amb sana voluntat de col·laborar, que hi posen hores del seu temps lliure i, molt sovint, diners de la pròpia butxaca. A la majoria de les altres terres properes, aquesta societat organitzada sol ser vista com a sospitosa d'amagar intencions o, en el millor dels casos, com a mà d'obra barata per determinats serveis públics. En realitat, poques coses hi ha que millorin tant la democràcia com la gent que s'organitza, s'informa, ajunta esforços i fa possibles projectes col·lectius que ni l'empresa privada, perquè la rendibilitat principal no és econòmica, ni l'administració pública, perquè el ritme són massa àgils i es requereix un compromís de llarg termini, poden realment dur a terme. Quan arriba al poder qualcú amb aquesta fraccionada visió de la gestió comunitària, queda delatat pels seus gestos. Davant d'això, cal més compromís i força. Les contingències són volanderes.
1: Època de muda. Textos, Miquel Camps. Locució, Jan Ros. Edició, Txec Pons.

0: Per res més, no importes motiu perquè ho ha dit interès. Tu vens bons tresors i això em fa falta d'olers. La sort és que tu t'es pot robar si no hi ets. Benvinguts i benvingudes ja en el capítol número 5 de Història d'un disc, amb la cançó Es pot robar si no hi ets, una cançó de relacions rampudes, de desamor, bueno, un tema molt típic i tòpic de la música de rock, i que jo també pues, n'he fet una cançó. Ara m'ho explico tot. Xima!
1: Història d'un disc. Descobreix tots els secrets de les cançons del Monstre Final de Leon Manso a Radio Far Menorca.

0: Idò, benvingudes, benvinguts a un nou programa de Maquetes, el podcast de música guapa, guapa, a Radio Far, aquí en Pedro, com sempre, i avui estic un poc nerviós, perquè jo som fan d'aquest artista que tenim avui, per via telefònica. Tenim la Maria Àngels Gornés a la banda del telèfon. Hola, Maria Àngels, què tal?
1: Hola, Pedro. Jo estic encantadíssima de xerrar amb tu.
0: Gràcies, moltes
1: també
0: gràcies.
1: També tenia ganes.
0: Mira,
1: sí.
0: Mira, ja està. Ja, ni que sigui per telèfon, podem xerrar. T'ho comentava antes que som molt fan de lo que fas. Òbviament, conec en Guillem i coneixem en Guillem a Radio Far. En Guillem Saldavila, yeah. Esteu fill molt, molt bé, però encara no també he tingut opció de xerrar amb tu. I res, com també t'ho comentava, que som molt fan del teu disco del 82, aquest disco que es diu Menorca et dec. Abans de començar a xerrar, si vols posar una mica de música per posar la gent en situació, un tema que es diu Marinet sense barca, si vols comentar alguna cosa sobre aquest tema abans de començar, o si no, li fotem i ja xerrant després, el que vulguis.
1: Sí, hombre, sí, deixa'm dir que per jo, la cançó més emblemàtica meua és un poema d'en Joan López, precisament, i és un poema, un fet cançó, que l'he cantat molt i que la gent estima molt per el contingut, per significats, per tot. És un escrit d'en Joan preciós, envers la nostra illa, envers els desitjos i tot el que desitjaríem per la nostra illa, és que l'estimem.
2: Maquetes, de Pedro S. Tuamala, arriba a la sisena temporada. Coneix tota la música rock de Menorca en un clic a radiofarmenorca.com.

premis de curtmetratge documental del Menorca Dogfest. Del 9 a l'11 d'octubre, la sala multifuncional d'Es Mercadal acull les dues sessions dels premis de curtmetratge documental del festival i la seva cloenda. Consulta les pel·lícules seleccionades i els horaris i acredita't per poder assistir a tots els passis entrant a la web menorcadocfest.com.

0: A Radio Far compartim cultura i música menorquina. Descobreix els programes a la carta a radiofarmenorca.com.
1: Gals i gallines i pollets, agafeu el galcionari per la pàgina 69 i cantem tots junts.

Tot seguit, una cançó de l'obra de teatre El Covard, creada per Toni Jané Ferrero, interpretada per Rodo Jané i amb les cançons originals de Leon Manso. Un disc enregistrat per la Casetes Records el 2025.

0: Antonio Cartes, Santa Locaya, el tío Juan Chaco, Modria, vos fotem un bacallà. Que putes nada, cuantos, que putes nada, cachés. Putes mercenaris, només tu, que per doblers. I que putes nada, cuantos, que putes nada, cachés. Putes mercenaris, només tu, que per doblers.
1: Acabem d'escoltar a Pele.autor amb una cançó del disc No Playa, No Beach, una cançó de Bacon Radars, del disc Keep the Lights Off, del 2021.

0: mare que te va parir.
1: Seguidament escoltarem un tema del disc d'Anabel Villalonga, Mà, publicat el 2026. Un disc que posa música als poemes del poeta i glosador mallorquí Miquel Àngel Adrover.

0: me'n toco un ou. Si just penses en mi com a cançó, per sempre inacabada.
1: Ràdio Far, la ràdio cultural de Menorca.

0: Estimades, en el capítol anterior vam poder estar conversant sobre memòries, sobre literatura de jo, sobre diaris i sobre un munt de temes que mos interessen i mos apassionen moltíssim. Vam estar amb en Marc Moll, ell és filòleg i ara mateix és professor de secundària i li apassiona aquest tema, absolutament. I avui seguim amb ell xerrant d'Una dona, un preciós llibre d'Annie Ernaux. Com estem, Marc? Bon dia.
1: Bon dia, estimades.
2: Club Simposi, amb Blanca Noguera. Un club de lectura en el qual les convidades comenten lectures relacionades amb les temàtiques simposíaques. Escolta el programa sencer a radiofarmenorca.com.

0: Bones! Açò és Saltreveu de sa Glosa, un podcast del col·lectiu Glosera.
1: Arrencam amb el quart capítol. Començarem fent sobretaula amb Connexió Menorca, conversant amb el convidat d'avui, en Miquel Trullol, glosador actual amb qui mos aproximarem en el glosat menorquí, aprofundint en el context i les dinàmiques que el caracteritzen actualment.
0: Seguirem fent memòria amb la col·laboració dels glosadors i glosadores actuals, qui mos proposaran gloses i figures del passat i mos explicaran algunes batalletes del glosat menorquí d'un temps enrere.
1: A la secció Glosim Glosam, Nedu es prepara sa motxilla per anar a les 7es Jornades Llibertàries de Menorca, per tal d'esbrinar si l'anarquisme i sa glosa es coneixen.
0: I no podríem acabar el capítol, com no, sense glosar un poc. Partim.
2: Saltreveu de sa glosa, un podcast del col·lectiu Glosera, un exercici de memòria que recupera antigues figures i gloses i un espai de joc a través desglosat, posant especial èmfasi en el paper de les dones improvisadores. Escolta el capítol sencer a radiofarmenorca.com.
3: Aconsegueix la teva acreditació per accedir a totes les activitats de fotografia del Menorca DocFest. Classes magistrals, presentacions de projectes fotogràfics i de fotollibres. De l'1 al 3 d'octubre al Claustre del Carme de Maó, a la sala d'audiències del primer pis. Des de Samuel Nacar, Pedro Coll, Carmen Chualemán, Neus Solà, Federico Clavarino, Santiago Torrado, Santi Donaire, Pep Pérez, entre molts altres. Ja ho pots comprar al menorcadocfest.com amb promoció a 10 euros.

A la plataforma de podcast de radiofarmanorca.com pots escoltar més de 700 programes. Baixa del núvol i connecta't a Ràdio Far.

A continuació, un tema del disc Enciverna a les 6:30 fosc, del grup Carriage, gravat el 1996 als estudis Taller de Somnis de Ferreries.

0: Bones! Açò és S'altraveu de sa glosa, un podcast del col·lectiu Glosera.
1: Arrencam amb el quart capítol. Començarem fent sobretaula amb Connexió Menorca, conversant amb el convidat d'avui, en Miquel Truyol, glosador actual amb qui mos aproximarem en esglosat menorquí, aprofundint en el context i les dinàmiques que el caracteritzen actualment.
0: Seguirem fent memòria amb la col·laboració d'esglosadors i glosadores actuals, qui mos proposaran gloses i figures del passat i mos explicaran algunes batalletes d'esglosat menorquí d'un temps enrere.
1: A la secció Glosim Glosam, Nedu es prepara sa motxilla per anar a les 7a Jornades Llibertàries de Menorca, per tal d'esbrinar si s'anarquisme i sa glosa es coneixen.
0: I no podríem acabar el capítol, com no, sense glosar.

0: Acabam d'escoltar una glosa d'en Moisès Coll, acompanyat per na Júlia Muñoz de Ses Porgueres, una glosa que mos convida a obrir l'entrevista de Sobretaula d'avui. Després de tres entrevistes amb Connexió Menorca, Euskal Herria i el Principat, on hem pogut aproximar-nos i entendre sa glosa i sa improvisació oral des dels cossos i les experiències concretes de ses dones glosadores, avui reconnectam amb Menorca, ja que tenim ganes d'aprofundir un poc més en el context i sa dinàmica desglosat menorquí. Entendre com es dibuixa i es configura el mapa i els circuits actuals, com també analitzar ses lògiques i maneres de fer que s'hi donen. És per això que hem convidat a un glosador actual, en Miquel Truyol, per veure què n'opina ell. Benvingut, Miquel, com va?
1: Molt bé.
0: Molt contents que estiguis aquí.
1: Que bé.
0: Per a aquelles persones que no el coneixeu, dir que en Miquel és biòleg, fa feina des de diferents sectors en favor del medi ambient, és fill de la pagesia i un actual glosador en el panorama de la glosa menorquina. Per posar-nos en situació, Miquel, mos podries explicar com es dibuixa a trets generals el mapa desglosat menorquí avui dia? Xerram de com i on existeix la glosa, quins són els agents i els espais actius, els circuits d'aprenentatge i de glosar.
1: Moltes vegades se diu que darrere, bueno, que la glosa menorquina està passant un bon moment. I jo crec que sí que es ve, que està passant un bon moment. Vegem el darrer any de glosadors i glosadores que hagin glosat amb actiu. Podem dir que hi ha unes 22 persones que han fet glosats amb actiu. Vull dir que és una de les èpoques, segurament, de les qui tenim coneixement, que, bueno, que podem dir que n'hi ha més, amb una diversitat important d'espais, no sempre en els espais històrics. Es podria dir que la glosa menorquina encara té com a tres grans espais. Vull dir, hi hauria l'espai escènic, d'escenari, l'espai de bar, que encara hi és, i l'espai de porxada de lloc, que ha anat evolucionant. Ara és un espai més d'hortal que de porxada de lloc. També perquè ha anat evolucionant la pròpia cultura de la pagesia. Però aquests tres espais, de qualque manera, cada un ha evolucionat de manera paral·lela i de manera diferent. N'hi ha que s'han mantingut més amb potser amb arrels més tradicionals, n'hi ha que han innovat més, amb públics diferents, i crec que és interessant poder pensar en la glosa menorquina amb aquesta diversitat, perquè jo crec que és una de les claus perquè pugui persistir. Clar, i aquí, si m'ho anem cap enrere, la glosa també ha anat basculant un poc entre lo vivencial i lo escènic. És a dir, la glosa, a final dels anys 70, anava desapareguent i es recupera, apareix tota una sèrie de figures, torna de caure, fins que arriba un moment que els anys 2000, el 99 i el 2000, hi quedaven molt pocs glosadors. De fet, amb actiu, només hi quedava Miquel Ametller i Esteve Barceló. Que en aquell moment, a través d'un viatge justament del País Basc, en Miquel Ametller torna en la idea de demostrar glosar. I aquí és on apareix l'associació Soca de Mots, que serà clau durant un temps molt concret. Apareix de manera totalment instrumental, és a dir, anem a crear una associació per poder fer cursos, per poder fer formació, per poder rebre subvencions de l'administració, i això és un element que ajuda a configurar, ajuda a entendre la glosa els darrers 20 i pico d'anys, que és que hi ha una associació no tant de militància, de gent que vulgui viure la glosa, sinó és una associació que sobretot serveix com un paraigua. Aquesta associació sempre també ha tingut les seves lluites internes des de gent que entenia que el que havien de fer és fer pinya associativa, i de gent que diu no, seguim cada un amb els seus espais, cada un amb els seus mons i cada un amb les seves diversitats i submons, però anem a tenir un paraigua legal fins i tot per poder anar a glosar a segons quins espais que no podríem fer concerts. Això arribam ara, aquesta associació ha tingut els seus vaivents, ha ajudat a crear també cursos. A part de l'associació, hi ha hagut diferents grups que s'han anat per afinitats diferents, sigui per afinitat de geogràfica, sigui per afinitat d'inquietuds de manera d'entendre la glosa, sigui per manera també de purament d'amistat, tot i veure una associació, sí que es ve que sempre hi ha hagut com a grupets dins del món de la glosa. I dins aquests grups de manera d'entendre diferent la glosa, deu fer dos o tres anys que apareix una altra entitat que s'organitza també de manera legal, que seria el col·lectiu Glosera, en gent que pot estar en els dos espais, en gent que et sent còmode en diferents espais, perquè això també sempre ha passat, és a dir, quan hi ha hagut diferents grups, hi ha hagut gent que ha anat basculant, hi ha hagut gent que no, gent que s'ha quedat més en un espai concret. Però això genera un univers de diversitat que és molt interessant perquè algú dins aquest paraigua gros que podia ser Soca de Mots no es podia sentir còmode fent segons quines coses. Algú crea un grupet que es pot sentir més còmode fent la seva manera d'entendre esglosat i podem pensar això, que avui en dia és no la vintena de glosadors amb actius, sinó la cinquantena, tal vegada, de gent més implicada en el món de la glosa, no hi ha una única visió de la glosa, sinó que hi ha com a diferents paraigus i conviuen i es relacionen de manera heterogènia.
0: Actualment dius que hi ha una vintena més o manco de glosadors en actiu. Et volia demanar, per fer-nos una idea, quina ha estat l'evolució en termes de gènere, tenint en compte que començàvem aquest programa de ràdio amb el testimoni concret d'Anna Championa i vèiem les dificultats històriques que les dones o les identitats dissidents de gènere han tingut per arribar al context i a la veu pública. Podríem dir que avui dia hem superat això, però estaria bé desgranar-ho un poc i analitzar si realment estem en un punt que ja tenim la feina feta o, tot i que haguem fet camí, encara n'hi ha per fer.
1: Clar, és un poquet difícil, però bueno, la foto d'avui en dia és que a nivell de gènere les glosadores que hi ha no arribaria un 20%. Estem xerrant de 4 o 5 de glosadores amb actiu. Fa uns anys que m'havia fet la mateixa pregunta, anàvem un poquet igual, amb un 20%, però amb persones diferents. I si anàvem un poquet més enrere, no arribàvem un 1%. És a dir, que realment hi ha hagut una pujada. Per tant, evidentment no hi ha una distribució equitativa a nivell de gènere, però no el tinc tan clar si és una cosa que és fruit d'on venim o és perquè ara estem aquí.
0: De fet, connectant amb l'entrevista d'Anna Joana Trià i a través del testimoni concret d'Anna Championa, que m'ho serveix per fer-nos una idea, no?, de quines han pogut estar aquestes experiències en els darrers temps, en el darrer segle, un parell de segles enrere d'aquestes dones, t'anava a demanar si creus que hi ha relació amb aquests testimonis oblidats o silenciats de glosadores antigues com Anna Championa i de temps passats amb aquesta manca d'equitat de gènere actualment en la glosa menorquina, no?
1: També és difícil, es podrà contestar, però està clar que en el moment que silenciem referents te sents amb molta més pressió a l'hora de sortir. I pot tenir a veure en com era la societat vers el gènere fa uns anys enrere, però també quins són els referents que tenim. És a dir, quin és el punt de referència si m'anem mirant per enrere.
0: Quan fa que gloses, Miquel? D'on et ve això de glosar i com n'has anat aprenent?
1: Aquí hauria com a dues respostes. Jo he començat a glosar com a dues vegades. Com en 7 o 8 anys, i en 10 o 12, quan m'arribes a l'adolescència, desaparesc, perquè tinc aquella pressió d'ai, ai, ai, ai, i això no. M'aquest amb una idea de això no van jo. Com que també hi havia com aquest mite autocreat, perquè és un mite que els propis glosadors s'han creat, de sinnatisme, de, clar, si no neixes i no ets un gran glosador, ja no ho seràs mai. I després ja glos, ja fa una vintena d'anys, que a partir d'uns discursos, dels darrers cursos que va fer en Miquel Amalé, que en realitat, més que didàctica, o més que element pedagògic, el que te feia era, és a dir, apadrinava i t'apunxia per sortir a glosar. Es pot dir que antigament, quan els glosadors aprenien a glosar, que es deien aprenem tots sols, no aprenien tots sols, això és un mite que es creaven, aprenien escoltant, aprenien perquè hi havia un ambient on te respirava molta glosa, però tenies algun glosador que te marcava amb el dit i t'apadrinava. Els tallers d'en Amalé, d'alguna manera, funcionaven així. Jo, en certa manera, li puc agrair a Amalé que me va empènyer. I quan vaig aprendre a glosar, després.
0: Volia aturar un moment en aquesta primera fase que has dit que glosaves, que eres de més al lot, m'imagino, i entenc que aquí no va ser a través de cap curset d'en Amalé. Com en vas aprendre, aleshores?
1: Aquí era pel que me va explicar a mon mare i mon pare, perquè tenia un avi glosador, de quin eren els quatre secrets de la glosa, de l'ú de pensar la glosa pel final i una mica ritme i una mica s'amplada dels versos, i ja senzillament jugava.
0: És a dir, podríem dir que el teu primer contacte amb la glosa sí que va ser més fidelment adaptant-se a aquesta tradició oral dins l'àmbit familiar, i després amb el temps, donat també el context social que hi havia amb la glosa i donada la importància de la figura d'Anna Manlé aquells temps, vas tornar a reprendre.
1: Clar, jo la glosa l'havia viscut i no la vaig deixar de viure a través d'un fil familiar. Aquest fil familiar m'empap de molta glosa. Fins i tot quan me l'explicava coses hi havia una certa resistència d'acceptar algunes coses que deies, no. Jo de per darrere m'han dit que és una altra cosa, per tant sí que tenia aquest arrelament, però també hi havia aquell punt de síndrome d'impostor de dir, jo no soc glosador, perquè si no ho he estat, ja no ho som.
0: A trets generals, d'ençà que vas començar o des de que eres al lot fins a dia d'avui, quines coses, a nivell titulars, destacaries en l'evolució de la glosa i el glosat menorquí?
1: Jo crec que, bàsicament, una de les coses més interessants és el canvi que hi ha hagut dins els públics. Això és un motor per fer canviar els propis glosadors. Te sents que hi ha un públic diferent que t'escolta i això fa que certs perfils de glosadors ens podem sentir més còmodes de glosar d'una manera o d'una altra. És a dir, aquesta diversitat de públics fa que, d'alguna manera, si abans el públic desglosat era un públic de gent ja un poc més gran, més tradicional o més vinculat, d'alguna manera, a un tipus d'humor, per glosar bé havies d'estar molt ficat allà. I això vol dir que hi havia glosadors que se't podien sentir més còmodes i n'hi havia que no tant. Aquesta diversitat de públics fa que crec que tothom, o gairebé tothom, d'alguna manera pugui encaixar amb espais diferents. I crec que això és molt ric, perquè pot fer animar i pot fer treure prejudicis, fer treure màscares.
0: Anant ja a concretar algunes qüestions desglosat, com explicaries a algú que no ho ha vist mai quin és el format actual d'un glosat menorquí, en tant el nombre de participants, les parts d'un glosat, la pujada en escena, la durada, si hi ha rols, inclús quina funció social té avui dia el glosat menorquí?
1: No puc contestar aquesta pregunta de manera unificada, el que sí la puc contestar per espais. És a dir, l'espai de glos, aquesta que jo deia que hi havia com a tres espais, de lo que seria de porxada de lloc, o familiar, o de Hortal, el rol és molt concret i és un rol que sí que té una funció bastant important, que és de fer explícit o de dir coses dins un context d'entreteniment, coses que poden ser de broma o coses que poden ser molt sèries. I crec que això encara es manté en alguns espais, i sempre dins aquest context d'entreteniment. Després hi ha la glosa, aquesta d'escena, d'escenari, on el rol ja és bastant més diferent. I aquesta és una mica, crec que és qui encara no ens trobam. Perquè és una gent que te convida, pot ser una associació de veïns, pot ser un ajuntament, i allà ja fugim del tema més personal i moltes vegades el glosat es fica més amb els propis glosadors. O ens ficam, si ens atrevim, a fer una mica de crítica social en Esbalda o qui sigui d'aquell municipi o a personatges populars que siguin referents del públic, però de manera molt esporàdica i depèn dels teus companys de viatge. O quan mos veiem una mica perduts, pues entram a picamós un poquet entre nosaltres i després hi hauria el tercer, que és el tema més de bar, que és una mica més obert. La dinàmica amb els tres, tot i que ho he volgut separar, és un poc semblant, és a dir, la dinàmica han de ser dos, tres, quatre glosadors, més jo crec que no acaben de funcionar, tot i que hi ha hagut glosats de més. I dins aquesta dinàmica hi ha uns papers que es defineixen molt ràpid, que és un obridor, algú que obre temes, que tradicionalment, algunes vegades, era una mica per pedigrí, quina és la persona que té més pedigrí o més historial dins la glosa, qui és la persona local d'aquell poble, qui és el més vell. Actualment no és tan així, sinó que en alguns casos que es pot xerrar va més per característiques del propi glosador. Hi ha glosadores que et senten més còmodes obrint temes i n'hi ha que et senten més còmodes tancant, però sempre hi sol haver aquest rol, algú que obre temes i algú que tanca i es queda enmig.
0: Diries que aquests rols tenen a veure amb cada una de les cadires o posicions que ocupes en un glosat? És a dir, en funció de la cadira que ocupis en un glosat, què esperen els altres glosadors i glosadores de tu? Es distribueixen i es pacten prèviament a cantar aquests rols, aquestes cadires? I en el cas de que sí, qui és que proposa aquests pactes?
1: Aquí és d'aquelles coses que es tenen molt clares de manera implícita sense xerrar. És a dir, amb els temps, per sort, la irrupció de nous i noves glosadores fa que s'hagin de xerrar coses, però de manera tradicional hi ha una inèrcia molt grossa que molt pres com a glosador t'encasillen d'alguna manera. O ens encasillam d'alguna manera. Jo, per exemple, som un glosador que som un gran obridor. Som un glosador més de que el glosat funcioni que de fer grans gloses. I aquests són els que en principi disparen, encara que no rematin. Però moltes vegades això és així i a vegades directament ets ull de l'altre que m'ho ha posat. I quan jo aparec un glosat sense dir res, a no ser que aparegui un altre que pugui ser com jo o aparegui algú que en aquell moment vulgui marcar, me col·loca endavant. Hi ha gent que directament es col·loca darrere sense dir res. I clar, i són aquelles coses, també tan menorquí, d'aquells pactes tan implícits que anem construint i aquelles inèrcies i que costa tant després tirar enrere. Tot i que hi ha algunes cosetes que després està bé d'algú que, per exemple, sempre tancat i algun glosat obert i després pugui fer un comentari, ai, què ha passat? O algú que diu, ai, jo som els més esquifar menys que glòs, per favor poseu-me enmig, i dir, poses pitjor puesto per enmig, dir algú que comences. I... Però clar, això si no xerra, de cop aquella persona ja va enmig. I crec que és una de les grans coses que té esglosat menorquí, que és que donem molt per sobreentès.
0: Un glosat menorquí, avui dia, d'on neix? Quin és el procés previ a acabar cantant, sigui en un bar, en un escenari o en una porxada de lloc? Són demandes que es reben, alienes? Són propostes pròpies dels glosadors i glosadores? Quins són els interlocutors d'aquests diàlegs previs? Quina informació es tracta o es té prèviament? Quins són els criteris de repartiment i distribució dels glosadors i glosadores en els diferents glosats?
1: Clar, tornem a la resposta anterior en les inèrcies. La gran majoria de glosats a Menorca avui en dia venen a demanda, tot i que hi ha propostes a iniciativa d'alguns glosadors, però aquestes propostes moltes vegades venen més enfocades a vull fer un glosat diferent, o vull fer un glosat perquè me ve de gust. Però un glosat normal i corrent, dins la normalitat que li puguem entendre, gairebé tot ve a demanda. Dins aquesta demanda, la gran majoria d'aquests glosats ve per costum. Desglosat de no sé on, d'esbarnau, sempre s'avisa la mateixa persona. I aquella persona és qui ho gestiona. Després ho posarà dins un paraigua o dins un altre, dins un paraigua de l'associació o no dins un paraigua de l'associació. I no es qüestiona. Glosats particulars de finques, sempre hi ha un nexe o dos, i no es qüestiona. És a dir, un lloc no crida a soca de mots i diu vull fer un glosat. Alguna vegada sí, però molt concreta. En general, sempre hi ha un nex, i aquell nex és el qui va convidant a altra gent. En quins criteris? S'ha anat evolucionant. Això hem passat del criteri de sempre els mateixos, de sempre els més veteranos o els qui han agradat més o els qui van anar l'any passat i de tant en tant deixam que algú entri. Hem passat a un criteri de total democràcia en el sentit que glosi tothom dins una roda en la combinació que surti dins el moment d'aquella roda. Això va funcionar durant uns anys, però no va funcionar, perquè no es tenien en compte aquests equilibris de perfils de glosadors i això. I ara és una espècie d'amics, de se cerquen les millors persones per aquell glosat, les millors persones que considera aquella persona a la qual l'han cridada, i de tant en tant intentar que glosi la majoria de gent. Però que glosi la majoria de gent vol dir que es cos gros

0: Te volia demanar si avui dia trobes que la dinàmica ha canviat i ara ja deixant un poc la pregunta anterior enrere de què passa antes d'un glosat, ara quan ja hem entrat en un glosat, aquestes dinàmiques estan vives avui dia? En part algunes sí, algunes no. S'han perdut totes. Quan es comença a cantar, de quina manera es comença a cantar? Quins són els temes recurrents o possibles? Sobre què es construeixen els discursos avui en dia i com trobes que ha anat sent aquesta evolució?
1: Aquí, per exemple, i me recordo una vegada una conversa amb ma mare, que escoltant un glosat actual me deia el que feis ara amb un glosat sencer és el que amb un glosat antic es feia a la fase d'escaufament, que es pica un vos entre vosaltres. O sigui, abans hi havia aquesta fase de picatser, que era un pot de dir, bueno, va, ens hem d'escaufar, i quan entraven amb els assumptes, ara comença el sèrio. Però clar, és que han arribat a un punt que el glosat s'ha convertit tot en entreteniment, s'ha arribat a fugir d'aprofundir en qualsevol tema, i que moltes vegades quan anaves a un glosat, no, han d'anar que la gent s'ho passi bé. I anar amb molta alerta de que han de picar sense enfadar i això. Clar, aquí també el glosat és una conversa, és una conversa entre glosadors que entenen la glosa de manera diferent i moltes vegades no ho tenim xerrat entre nosaltres. Clar, aquí hi ha gent que s'adapta al públic sigui com sigui i per tant s'adaptarà del tot. Hi pot haver gent totalment inflexible de dir jo glos per fer riure i m'és igual si davant tinc un públic on tinc un altre, és a dir, perquè hi ha gent que entén la glosa d'aquesta manera. Hi ha gent que entén la glosa com un poder transformador del públic, és a dir, de dir, d'acord, el públic vol això, però és que jo li vull donar jo altre, i jugant un poc amb aquest equilibri. Però clar, tot això passa dins un glosat, i a vegades ens trobam amb aquestes, és a dir, aquestes converses de temes, no només de temes, sinó també de caràcters. És a dir, un glosador a vegades vol entrar en un tema més, més seriós, més profund o més crític, i un altre no hi vol entrar. Però això té a veure amb el que he dit un poquet al principi, de que aquesta trobada entre glosadors diferents, que això donava molta riquesa, però també certs punts de conflictivitat, que crec que és molt interessant afrontar.
0: I ens podries concretar un poc alguns dels temes que avui dia siguin recurrents en el glosat menorquí?
1: Clar, els temes que incomoden menys i funcionen millor, per sort de cada vegada n'estem fugint més, és el tema de l'atac directe, la crítica directa en el propi company, dins un context de és broma, però en el fons jo me ficaré en tu pues, perquè tens el monyo mal posat o perquè tens el nas gros o perquè el que sigui, s'altres ficaran jo perquè els calçons de tal. És a dir, aquesta espècie d'espectacle, perquè això és un espectacle, i que el públic es converteix en un guaier d'una varada de galls. És a dir, això és un tema recurrent que moltes vegades quan un glosat cau aquí és perquè no hi ha capacitat de treure altres temes i de captar el públic amb altres temes. Però quan moltes vegades dic que els protocols serveixen quan les coses no van bé, també és una dinàmica habitual dins un glosat que quan veus que decau comences a entrar en els temes ja sabuts, que si aquestes no sé què, que si soltes no sé quantos, i això crec que per sort la diversitat de públics ens està fent també no només fugir de so, sinó que els qui no volem entrar en aquests temes ens puguem sentir un poquet més còmodes.
0: Explicant-ho un poc ara, et referies tal vegada a tons diferents o diferents abordatges que es pot tenir per part dels diferents glosadors en un mateix glosat. I que a vegades, si aquest abordatge és més similar, diguem que tornant en paraules de la Berta, no? Si aquesta autoritat pactada, aquest sentit comú, és una cosa que s'atraca, entenc que la manera de glosar és còmoda, hi ha complicitat entre glosadors, es pot dir que s'està fent un joc en equip, a 3 o a 4. Què passa, te volia demanar, en les situacions on no es dona aquesta complicitat, perquè tal vegada aquests significants i aquests significats comuns no ho són tant i genera una distància entre glosadors que d'alguna manera fa que les dinàmiques puguin entrar en tons diferents o en abordatges diferents sobre un mateix tema o sobre un mateix glosat. I què passa amb aquestes incomoditats o tensions que es poden donar en un glosat? Et volia demanar com es gestionen, si hi ha espais posteriors on se'n puguin xerrar, més formals i informals.
1: No existeixen aquests espais. És a dir, però que no existeixin aquests espais no vol dir que quan apareix un conflicte, que no deixa de ser un conflicte, quan hi ha una dissonància dins la conversa, sigui de caràcter o de tema, no es gestioni. Quin és el problema? Que gestiona a molt petit comitè. Tothom xerra amb tothom, però, no, però moltes vegades hi ha

0: gent que et sent al·ludida, gent que no et sent al·ludida. No hi ha un espai per seure'ns totes juntes i dir, va, què ha passat aquí? Però sí que hi ha que la gent ho comença a expressar. Diu, ai, és que aquí m'ha passat això i no m'he sentit còmode, és que aquí m'ha passat l'altre. Però tot això d'un a un. I no hi ha un espai genèric, perquè a més, quan es fa, la gent ho agraeix molt, però hi ha gent que encara se sent com a molt atacada quan li fas un petit comentari d'alguna cosa totalment constructiva de, perdones, que en aquest moment jo estic amb un to irònic i tu t'has posat amb un to més seriós o al revés, o per posar un exemple. Li hem de treure una mica de dramatisme en això.
1: Tornant en el mapa d'Euskal Herria i també del Principat, a través de Nuxue Alberdi i d'Ana Berta Llós, vèiem que un format que Euskal Herria està molt instaurat i consolidat des de fa dècades i el Principat ha anat agafant una força potencial en els darrers anys és el format de la competició, del combat. Et volia demanar si aquest tipus de format existeix a Menorca, en quina mesura, i més enllà dels espais que no són pròpiament competitius, si existeix des d'aquesta subtilesa algun tipus de competició o competitivitat entre les glosadores i glosadors.
0: Aquí és un d'aquells temes també mitificats i tabús, a Menorca i Mallorca, de fet a Mallorca encara no, aquí a Menorca han provat a fer una cosa que li van haver de canviar el nom de combat i va haver de ser torneig per rompre certes reticències, i segurament aquest torneig és on és el glosat menys competitiu de tots els que es fan, perquè tots els altres glosats no competitius hi ha molta competició implícita, no tots, però una gran majoria, sigui perquè et tornin a convidar, sigui perquè la gent vegi que en aquesta lluita dialèctica és quedar per damunt l'altre. Per tant, sí que n'hi ha bastanta. Per sort, també, hi ha molta gent que entén que quan hi ha un guanyador o un perdedor, el glosat està mort. Vull dir que el glosat en si funciona mentre la lluita és viva, dialèctica, emocional o com sigui. I torna a la resposta anterior. També es nota que, com que això no s'aixerra, i és totalment implícit, quan algú té aquesta idea d'esglosat, de que vol acabar esglosat, que la gent el vegi que està millor que tu, però vol que tu facis un bon glosat i tu senzillament vols que jo funcioni o que la gent s'emocioni. I clar, això també són dissonàncies dins la conversa.
1: Sortint un poc ja de lo concret de les dinàmiques d'esglosat menorquí, m'agradaria també fer una menció a lo que seria el perfil de glosador o glosadora actual. Si bé féssim una genealogia històrica, veiem que antigament el perfil de glosador tal vegada era molt més homogeni, responia al manco en el context públic a un cos d'homo, normalment era d'una classe social humil, eren persones humils, famílies humils, molt arrelades al camp, a la pagesia, inclús en molts casos xerrem de persones glosadores analfabetes i molt arrelades en el món rural. Jo te diria com ha estat aquesta evolució, si avui dia es manté en essència aquesta identitat intrínseca en un glosador, donat que el món ha canviat molt en els darrers anys. Te volia demanar quin és el perfil actual d'un glosador i quins atributs creus que se li atribueixen en termes d'èxit i reconeixement. Què s'espera a nivell social d'un glosador per ser un bon glosador?
0: Antigament es veia que hi havia aquesta idea d'esglosador, amb aquesta idea totalment romàntica de romanticisme del buen salvaje, vull dir, que esglosador havia de ser un salvatge, però de manera excepcional. I això era una cosa mitificada que d'alguna manera algú ens arribava fins aquí. La gent te pressuposa aquella rapidesa, aquella paraula sempre a sa boca, aquella capacitat de fer riure, de no quedar mai callat. I això encara s'arrossega, perquè els mites costen molt de treure. Més enllà d'això, sí que es ve que el perfil ha canviat molt. Avui en dia a Menorca hi ha una heterogeneïtat de perfils molt diferents. Podríem dir, hi ha mestres d'escola, ja llicenciats, hi ha pagesos, és a dir, hi ha molta diversitat diferent, diversitat també ideològica. Podríem dir que dins el món dels glosadors pues, trobarem des de comunistes fins a gent totalment conservadora, i això també li dona un cert punt de riquesa i de repte i de certs conflictes, perquè ha canviat molt aquest perfil. Al final, l'ull de solta te determina molt. Si l'ull de solta te veia com un bon salvatge, t'havies de comportar com a tal. En el moment que això va canviant, i dius, no, escolta, jo potser un pagès il·lustrat o potser som un biòleg. I som un biòleg també com a glosador. I si jo com a persona t'ull d'aquesta manera, com a glosador també t'ull d'aquesta manera. I això es ve que no tots els públics ho accepten encara, és a dir, ja moltes vegades te predetermina que has de ser d'una manera concreta, però també està canviant. I crec que això també te dona molta riquesa. I, perdona, el que has dit de quines qualitats es donen per un bon glosador, crec que la gran notícia és de que hi ha molt d'ulls i molta mirada diferent. Que ja ha canviat un poc aquesta mirada i no tothom, tot i que hi ha una mirada majoritària, que dius, ai, que ràpid que és, fins i tot que agressiu. És a dir, aquestes coses es valoren, la veu, la potència, aquesta agressivitat, aquesta capacitat de contestar a l'altre, però també es veu que algú que es pugui fer emocionar o que pugui xerrar d'una altra cosa, hi ha una altra certa part de públic que li agrada. I hi ha comoditats, incomoditats, que ara ja es fan explícites dins el públic. I crec que això també és molt interessant, per com serà la glosa d'aquí 10 anys.
1: Tornant a l'entrevista que li fèiem a Nuxue Alberdi, que partíem del seu exercici analític juntament amb les seves companyes Bertsolaris, que es resumeix en el llibre de Revers, Testimonis de dones Bertsolaris, i sabent del cert que l'has llegit i rellegit, volia recuperar alguns dels mecanismes que s'han identificat en aquest llibre i que ella nombrava a l'entrevista del capítol segon d'aquest podcast, com és la no autocredibilitat ni mereixement amb una mateixa. Ser sempre les altres, les convidades, no? Com d'una festa, com si no acabés de ser la pròpia. Trobar en els espais formals, informals, amb els companys homes, no? Aquesta manca de compadreo, que deia ella, o de complicitat, que entre companys homes sí que hi ha. Xerrava, no?, d'aquesta falta de perill en la interlocució prèvia en l'organització i en el propi context desglosat, no? Aquest rol de dona subordinada que moltes vegades se t'obliga a jugar damunt de l'escenari encara que no sigui del teu gust. A partir de tots aquests mecanismes i d'altres que tu deus tenir en ment, te volia demanar si creus que són situacions aïllades del context propi basc o si creus que són situacions que d'alguna manera també aterren en el context actual desglosat menorquí, no? En definitiva, el que et volia demanar és de quina manera perceps tu les experiències de les teves companyes glosadores.
0: És un tema que avui en dia sembla que estaria superat de manera superficial. Fas un taller de gloses i te venen majoritàriament més dones com us i la gent ho veu normal i ningú alça una cea i sembla i veus una dona que puja damunt un escenari i ho veus normal. Vull dir que en aquest sentit sembla això, però aquesta dona la posen enmig, desglosat, de manera natural. És a dir, passen coses que jo crec que no són tan explícites, no són tan marcades, però hi ha unes moltes inèrcies o molta cosa d'aquelles que no ens donem ni compte que encara actua. Per exemple, tallers. Una cosa que em vaig donar compte, sobretot te va de fa més uns anys, que quan un home venia a fer un taller, podia venir 3 anys a fer un taller i no tenia cap pressió i podia seguir fent el taller. En el moment que venia una dona a fer un taller i al cap de 4 jornades no destacava un poc, era molt més fàcil que abandonés. I saps qui quedaven? Tenia un poc aquell ull, aquella pressió d'ai-ai-ai. Això em va una de les coses que em va fer pensar molt del llibre de Reverso, que és el fet també de la diferència de les dones quan comencen, que van volades i animades i esperonades i tot el que vulguis, a quan ja s'han d'instaurar. És a dir, quan ja una dona s'ha d'instaurar dins el món de la glosa, no és tan fàcil. També reconec que dins aquest món al final queden pocs que estan allà instaurats, però sí que ho té molt més fàcil. Jo vaig començar a glosar i vaig poder permetre'm fer 3 o 4 anys fent berenetes i glosar aquí i allà, equivocant-me, fins que al cap de 4 o 5 anys vaig dir, ara sí. Alguna dona que comença a glosar i que el primer any ja surt a glosar en públic, si després es vol desconnectar, té molta més pressió damunt, o jo l'he notada, i aquestes coses crec que hi són.
1: Xerràvem amb la Berta, no?, en el capítol 3 i el Manco al Principat han anat detectant, no?, que per part de les experiències de les dones, identitats dissidents, hi ha una demanda de que els processos d'aprenentatge puguin ser un poc més lents, més a foc lento, no? En canvi, sí que es percep que l'experiència per part dels homes és que fent molt poca estona que han après 4 coses ja se senten d'alguna manera legitimats i amb aquesta valentia per pujar damunt d'un escenari, no? no? I és interessant això que observaves en els cursets, perquè ara recupero unes altres paraules de Nushue, no? On ella deia que, evidentment, la tècnica és absolutament imprescindible per cert d'improvisar, però també hauríem de posar més atenció en el context que possibilita o impossibilita poder desenvolupar aquesta tècnica per aquest art, no? I tal vegada, doncs, me fa pensar que hi ha coses del propi context menorquí que segurament avui hi hem passat per damunt i n'hem nombrat, però que d'alguna manera si repensessin o s'intentessin dur a terme de maneres diferents, potser o probablement es dibuixaria un context a vegades un poc més amable o més possibilitador, no?, per aquestes experiències que tal vegada no són aquests perfils tan ràpids o tan legitimats o tan envalentonats de bones a primeres, no? Així a moda de reflexió. I per anar acabant, Miquel, perquè no mos queda temps, te volia llançar una darrera pregunta que té referència amb els reptes que avui dia té la glosa menorquina en el context actual que vivim com a illa. Quins descriuries tu a priori?
0: Jo moltes vegades, quan he anat descrivint coses, i fins i tot he dit un parell de vegades la paraula conflicte, però jo té una vessant molt positiva, perquè en la resolució d'aquests conflictes hi ha d'haver molt de diàleg i molta conversa, i jo crec que aquesta heterogeneïtat de glosadores, de públic, de funcions, d'espais, i no entendre la glosa com una sola cosa, sinó com a coses molt diferents i totes precioses, crec que és un molt bon punt de partida. Però clar, quin és el repte? No crear bombolles. És a dir, dins aquest món, la glosa ara està bé. Com que està bé, es diversifica. I en el moment que es diversifica, ja no l'hem de salvar. Quan l'hem de salvar, anem tots a una. En el moment que no l'hem de salvar, la volem viure plenament. I aquí és on entren les diferents mirades o visions que tenim damunt la glosa. Per això un repte és que aquestes diferents visions puguin conviure, puguin conversar entre elles, que no tenen per què mesclar-se. Si jo no vull anar a un glosat de no sé on a fer de bufón de la corte, no tenen per què anar-hi, perquè no estic a gust. Però hi ha gent que està a gust i només vol fer so. I d'alguna manera hem de poder conversar i un moment que me vengui de gust poder-hi anar i poder-nos entendre i que no passi jo de que baixant d'un escenari que després va a ser seva i tots mos contant coses però allà per baix. És a dir, per jo és gran repte, ja que la glosa és una conversa, per jo és gran repte la conversa entre visions de la glosa.
1: Molt bé, Miquel, doncs ha estat un gust poder-te escoltar, conèixer un poquet més a fons la percepció i la vivència que tens sobre el context i les dinàmiques de la glosa menorquina i desglosat menorquí en temps actuals. Seguiríem 3 hores, com amb totes les convidades, fent-te preguntes, però el temps no mos ho permet. Així que moltíssimes gràcies per la teva col·laboració i mos veurem per les porxades de lloc, per les tavernes, per els escenaris i on faci falta. Moltes gràcies, Miquel.
0: De res.

Avui, a Fer Memòria, recuperam la figura d'en Pere Vinent, conegut com l'amo de Carbonell. Nascut a Es Mercadal l'any 1926, va prendre glosada al lot i es va retirar a l'homenatge que li van retre a Ferreries l'any 92. La glosa que recuperam és precisament d'aquell homenatge. I és un glosador actual, en Joan Moll, qui mos en fa la crònica.

0: Pere Vinent i Pons, l'amo de Carbonell, tot i que la diferència generacional que m'ho separa amb en Pere me va impedir voler glosar i, per suposat, glosar amb ell, tinc la sort de mantenir una amistat molt polida i propera amb un fill seu, amb en Pere Vinent, gran amant de la glosa i glosador també, encara que ell no s'ho vulgui acabar de creure. I aquest fet m'ha permès aproximar-me i conèixer un poc més la figura de son pare, juntament, com és lògic, amb alguns registres de glosats antics que mos brinden l'oportunitat de poder escoltar i gaudir d'aquells magnífics glosadors. D'en Pere Vinent destacaria dos aspectes fonamentals del seu estil glosadorístic, que per jo el col·loquen a un lloc destacat entre els glosadors de l'època. Un és l'excel·lència poètica dels seus versos, i l'altre seria el domini tècnic que es mereix de la glosa. Quan me refereix a l'excel·lència poètica d'en Pere, en podem trobar molts exemples, i un d'ells en aquesta glosa que acabam d'escoltar, on en els dos darrers versos va sentenciar: «I amics, m'enduc ferreries mesclat dins la meva sang». Quina manera més preciosa d'expressar un sentiment. Una meravella. Versos com aquests sobresurten dins un glosat. Aquesta glosa la va cantar l'any 1992 a Ferreries, a un glosat homenatge que li van fer els seus companys i amics glosadors, juntament amb les seves famílies. Una vegada ell ja havia anunciat que deixava de glosar perquè sa salut ja no l'acompanyava. I dins el marc d'aquest mateix glosat hi podem trobar altres perles poètiques, com quan va fer una glosa d'agraïment a els seus amics per tota l'ajuda que li presten, i diu: «A la Mare de Déu vaig demanar si Déu vos podria pagar el que jo vos deixa deure». Una mostra més de la destresa de l'amo de Carbonell per transmetre missatge utilitzant recursos estilístics que fan que la glosa cobri una bellesa especial. Era hàbil en Pere per fer ús del llenguatge metafòric. Un altre exemple la trobam ses acabades d'aquesta vetllada, quan en Pere fa una glosa de comiat i amolla aquesta joia, que diu: «Sa despedida sempre és cruel, quan del cor s'estreny sa vena. Adiós tolo, adiós guitarra, amb tu et deix sa meva veu. I adiós, glosadors d'arreu, per voltros faré una novena, perquè vos la mereixeu. I adiós a tothom arreu, si no mos veim a la terra, que mos trobem tots al cel». En fi, una delícia de glosa, que, vaja, el meu punt de vista mereix ser guardada dins l'arxiu de la memòria d'esgosant menorquí. A part de l'excel·lència poètica que he comentat antes, aquesta glosa també hi trobam versos preciosos, com quan diu: «Del cor s'estreny sa vena, adiós tolo, adiós guitarra, amb tu hi deix la meva veu». Hi ha també, i es pot veure, un domini tècnic. És una glosa vestida i bastida, on hi ha coherència d'idees, tots els versos tenen missatge, hi ha una claretat i qualitat lèxica i semàntica, com a tantes i tantes altres gloses d'en Pere. Així com també podem veure un gran domini de sa rima i sa mètrica. Encara que empri algunes rimes assonants, que és un recurs totalment acceptat per glosar, ses gloses d'en Pere difícilment sents mots dissonants, el que indica que tenia ben interioritzada sa musicalitat de ses paraules. I a nivell mètric també. Quan l'escoltes, veus que els versos flueixen dins septasíl·lab de ses porgueres i no se senten versos forçats. I res, dit tot això, crec que no mos queda res més que agrair a persones com en Pere Vinent i tant d'altres glosadors que hagin sabut servar i estimar aquest tresor tan valuós, aquesta glosa, i que a dia d'avui encara podem gaudir en plenitud. A tots ells i elles, moltes gràcies.
1: Bueno, bones tardes. Estem aquí a les sèptimes jornades llibertàries, correcte? Estem amb la Carol. Hola, Carol.
2: Hola.
1: I te volíem demanar si mos podies fer una petita explicació de què són les jornades llibertàries.
2: Les jornades llibertàries són les petites jornades que fem durant un dia, un cap de setmana, una vegada a l'any, on intentem dur propostes de caràcter llibertari que ajudin com un poc, bueno, un poc d'oasis dins d'aquesta societat, no? Com alguna proposta que no vagi de sa mà d'un pensament capitalista, sinó que sigui tot des de sa gestió, i intentem dur ponents que vagin, bueno, a fi en aquests pensaments.
1: Que mos aportin recursos.
2: Que mos aportin pensament, recursos, maneres de seguir fent, ganes de seguir fent també, perquè a vegades anar contracorrent costa, no? Com és energia.
1: Molt bé, Carol, m'ha agradat molt la resposta. I ara, ja que hi som, Ja que són les sèptimes jornades llibertàries, te volia demanar, saps què és un mot heptasilàbic?
3: Un heptasíl·lab és un vers de set síl·labes comptades fins a darrera tònica o accentuada. És un dels versos de conreu més continuat a la poesia i la tradició popular, com ara la glosa i la cançó improvisada, les danses o els romanços, entre d'altres.
2: Set síl·labes dins d'aquesta frase d'aquest mot.
1: Set caigudes. Set caigudes. Perfecte, molt bé.
2: Mira, toma.
1: Moltes gràcies.
4: Me costa que t'has colgat la cocina.
1: Mira, ara mos acabam de trobar en Roser, que fa una estona que la cercàvem, i li volem fer una pregunta. Són les sèptimes jornades llibertàries, com bé sap, no? I te volien demanar, tu saps què és un heptasíl·lab?
5: Un heptasíl·lab?
1: Està tot connectat avui, eh?
5: Està tot connectat?
1: Sí.
5: Sí. És un vers de set síl·labes?
1: Molt bona, molt bona. És que tenim aquí un desesperta amb glosa. Vamos. Bueno, seguim a les jornades, a les sèptimes jornades llibertàries, i mos han trobat a Clara, i li volíem fer la mateixa pregunta. Abans, si saps o dedueixes que és un heptasíl·lab, un mot heptasil·làbic. Són les sèptimes jornades llibertàries. Tot està connectat avui.
6: Tot connectat. Set síl·labes.
1: Yeah, molt bona, boníssima.
6: Rimes assonants, consonants, m'és igual.
1: Perfecte, moltes gràcies, Clara. I m'ho han trobat en Laura Macaya, que ha vingut a fer una xerrada sobre el seu darrer llibre. Com estàs, Laura?
7: Hola, molt bé.
1: I te volíem fer una pregunta que connecta amb les sèptimes jornades llibertàries, d'alguna manera, molt, molt sutilment, que és, abans sí, mos podries dir que és un heptasíl·lab. Heptasíl·lab.
7: Hòstia, tio.
1: No hi ha pressa.
7: Un heptasíl·lab. No, és que ara m'heu pillat. Hepta què? Set? Set. Doncs deu ser un vers de set síl·labes.
1: Al qual, boníssima, moltes gràcies.
7: Soc bona, soc bona, amb justícia restaurativa i amb glosa.
1: Moltes gràcies. Bueno, ara m'ho han trobat a la Núria, que sabem que té connexió amb el món de la glosa. Bones, Núria, com va?
8: Va molt bé. Com estàs?
1: Molt bé, anem fent. Te volíem fer una pregunta molt senzilleta, que és, ja que estem a les sèptimes jornades llibertàries, sabem si saps que és un mot heptasil·làbic.
8: Un mot heptasil·làbic? Vol dir que té set síl·labes, no?
1: Beníssim. Ja està, això és tot. Moltes gràcies.
8: Gràcies.
1: I m'ho han trobat en Nana Gabriel. Hola, com va?
9: Hola, com esteu?
1: Te volíem fer una pregunta.
9: A veure.
1: Que sabem que estàs una mica dins del món de la glosa. Bueno, hi ha un peu per allà, no?, que a vegades s'hi posa una mica.
9: Soc fan, soc admiradora. Aquest és el meu vincle, és des de l'admiració profunda.
1: És perfecte, perquè...
9: No s'hauria glossat res dels nervis que em vindria.
1: Ja, és que és difícil,
9: però,
1: eh?
9: Però us admiro...
1: Jo no gloss, jo només toco. Però bueno, ho intento,
9: sí.
1: Però veig que és supercomplicat i per jo també és el mateix. És com, me sembla una cosa superdifícil,
9: però...
1: De gent intel·ligent. De gent i és apassionant.
9: I molt ràpida.
1: Veure. Sí, sí.
9: I molt lúcida, sí.
1: Però bueno, com a bons fans de la glosa, te volíem demanar, saps que és un heptasíl·lab?
9: No.
1: Heptasíl·lab...
9: Vale, de set
1: síl·labres.
9: Ah, ja, però bueno, no em diguis que em faci una.
1: És a dir, ara la següent pregunta era si sabies o podies deduir que és un peu forçat.
3: Un peu forçat és un vers heptasil·làbic que englosa sempre, normalment, com un requeriment tècnic a l'hora de construir una glosa. Això implica que sí o sí s'ha d'incloure en aquella glosa, podent ser el darrer o el primer vers en la majoria dels casos.
1: Tu trobes que... podries fer un mot heptasil·làbic,
9: no.
1: Un peu forçat,
9: no.
1: Per en Pele?
9: No.
1: És a dir, és na, nino, nino, na.
9: No, és que no ho faré.
1: No ho faràs, vale.
9: Mira, a mi em van convidar fa 2 anys a fer de jurat.
1: Això ho sabia.
9: A Montagut,
1: clar.
9: Ser, o sigui, privilegi màxim, encantadíssima. Vaig anar allà com amb molta responsabilitat. I quan amb els altres membres del jurat ens repartíem una mica com ens organitzaríem, jo vaig dir... A mi no em feu analitzar la glossa com a tal, perquè ja estic nerviosa només de pensar-ho. Jo faré tot el que és posada en escena, no?
1: Vale.
9: Carisma,
1: sí, sí,
9: a dalt
1: sí,
9: de l'escenari, frescura, simpatia... Perquè vegis que el meu nivell... la meva aportació va ser des d'aquí.
1: Però aquesta aportació és boníssima, ah, sí. Perfecte. Llavors, ja està.
9: Bueno, doncs si la gent es movia bé, tenia gràcia, connectava amb el públic,
1: i això era la teva part de...
9: de la puntuació.
1: Vale, vale, que és superimportant.
9: Sí. Llavors hi havia gent que en sap més, clar, i que avaluava, doncs, això, altres coses de la rima, sí, la capacitat...
1: coses tècniques...
9: Correcte, sí, sonoritat, o la musicalitat i tal, jo feia aquesta altra cosa. Per tant, no me'l facis fer.
1: No te preocupis, moltíssimes gràcies per la teva resposta.
9: A vosaltres. Gràcies, Anna Gabriel.
1: Bueno, després d'uns quants intents, tornem amb la Núria, perquè ha estat la persona que més coneix, veiem, i li volíem demanar, abans si m'ho faries, un peu forçat, ja que han xerrat de septasíl·lab, que m'ho facis un peu forçat amb heptasil·làbic.
8: I ja que hem xerrat de les jornades llibertàries, el peu forçat podria ser llibertat per fer poesia.
1: Bona, bona, boníssima, boníssima. Moltes gràcies, Núria. Bueno, m'hauran trobat en Pele per casualitat. Bona, Pele, com estàs?
10: Molt bé, molt bé. Molt bé.
1: Ha anat bé, no? Bon dia, un èxit. Has fet la paella.
10: Tot bé, tot correcte.
1: Ara te volia demanar, cosa que evidentment la sabràs, que m'ho explicaries que és un heptasíl·lab.
10: Un heptasíl·lab és un vers que té set síl·labes, un mot, una frase que té set síl·labes, saps què hi vols?
1: Vale, perfecte, no dubtava de que ho sabries. L'altra pregunta, un peu forçat, saps què és o no?
10: Sí.
1: Com l'explicaries?
10: Un peu forçat. Un peu forçat, depèn si el poses al principi o al final, però és un mot que ha de sortir de set síl·labes, no de set síl·labes, dins una glosa. Un peu forçat, però has d'indicar si el poses al principi o al final.
1: Vale. I ara, com a glosador, que ets l'únic que hem trobat per aquí, te demanarem que m'ho facis una quarteta o el que vulguis amb un peu forçat, que ha fet una lota que és de nom Núria, segurament la coneixes.
10: Va,
1: i el peu forçat és llibertat per fer poesia.
10: Llibertat per fer poesia.
1: Llibertat per fer poesia.
10: Llibertat per fer poesia i persones solidàries. Les jornades llibertàries en tenim categoria.
1: Molt bona, Pele, molt bona. Bueno, moltes gràcies, Pele.
10: Moltes gràcies, Edu.
11: I per acabar, una estona de glosat amb en Marc Barceló en Ramallet, n'Aurora Brullet i un servidor a la guitarra, a ritme de romans mallorquí Don Francisco. Salut i glosa.

0: Àlida, això ha quedat aclarit, avui.
1: Ha quedat aclaridíssim, tu. No vegis espunquis com Ivana.
0: Sí, sí, ha estat curiós, això d'anar amb el cadal d'aquest.
1: Molt bé, doncs pues res, anem pel cinquè capítol, Edu.
0: Exacte, comencem a preparar-lo.
1: Gas vagi, do.
0: Salut!
1: Salut i glosa, gràcies.

0: En aquest moment tenim seguts amb nosaltres en Marijo Ribas, que en aquest... Marijo, encantat. Com estàs?
1: Hola, moltes gràcies. Molt bé.
0: Marijo, vens a presentar un fotollibre que es diu Forasters. Què és lo foraster per tu?
1: Clar, un foraster, per jo, inclou un concepte de geografia desplaçada, no? Una diàspora, però a més el treball aquest pues, era una recerca sobre què havia significat aquesta paraula Mallorca i a la meva vida, o la meva família en concret, i en el context en el que vaig créixer i néixer, i tot d'una vaig entendre que implicava també un concepte de classe.
0: De classe. Tenim en aquesta... en aquesta recerca que tu has fet, arxiu familiar, fotos teves, com està tota aquesta ebullició d'imatges i com ho has compilat?
1: Sí, jo des de que vaig començar a fer fotos anava a visitar la meva família. Bueno, ma mare és d'Andalusia, de Jaén, va venir a Mallorca amb 17 anys i cada any anàvem com a fer turisme, a fer una visita familiar a les àvies, tios, cosins que encara queden a... allà, i jo anava documentant, anava fent fotos, eren fotos molt d'arxiu familiar, molt pues, de l'àvia, del paisatge, tal, però clar, no era una foto documental neutra o etnogràfica com pot ser un projecte que vas a fer, no sé, a Àsia. Mm. Era un projecte també molt personal. I vaig anar fent aquest arxiu de foto allà i un moment donat vaig pensar com que era interessant posar el focus amb aquesta diàspora, aquest desplaçament de pues, ma mare que havia vengut i que després havien vingut també cosins, altres familiars que s'havien mm-hmm. establert, d'entrada eren temporers però després s'establien a Mallorca i com aquesta doble identitat s'havia mesclat. Per això vaig decidir dividir el llibre en dos blocs, mm-hmm. que seria allà, que és el lloc d'origen de ma mare, que és Andalusia Jaén, i aquí, que seria Mallorca, i com a Mallorca viuen pues, els forasters que són la meva família.
2: Gris Mig, el podcast de fotografia del Menorca Dogfest. Ja disponible la temporada sencera a radiofarmenorca.com.

El Menorca Dogfest arriba a la seva 8a edició reafirmant el seu compromís amb la creació documental i amb Menorca com a punt de trobada del sector a les Illes Balears. El programa inclou estrenes, exposicions, classes magistrals, tallers, presentacions, conferències i col·loquis per a professionals i a públic general. A més de l'Aula Doc, el projecte educatiu adreçat als instituts de l'illa. La secció de curtmetratge documental atorga el Premi Ullastre al millor curtmetratge, el Premi al millor documental balear, el Premi del Públic i la possibilitat d'optar als Premis Fugaz. Tota la informació i programació completa al Menorca Dogfest.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Cada cosa en el seu temps, amb el biòleg i divulgador Sam Pons.
2: Cada cosa en el seu temps, i en el mes de febrer, Menorca torna groga. Supos que ja sabeu cap a on vaig. Avui ratllarem d'una herba que rep diferents noms. Flor d'avellana, avellanetes, canaris, caramelles, fel i vinagre o vinagrella. Tots aquests noms m'ho ratllen de les seves característiques. Els pagesos li diuen canari, en clara al·lusió a les seves flors, d'un groc intens que formen uns tapissos molt cridaners per les tanques i camins de Menorca. A Ciutadella li diuen fel i vinagre pel seu gust agre. De fet, els pagesos han d'anar alerta perquè si les vaques en mengen massa poden patir serioses indigestions. El nom de flor d'avellana li ve del petit bulb que podem trobar de baixa terra, des de on surt un tronxo subterrani que acaba formant les fues i, al final del seu cicle, les seves vistoses flors. Un sol bulb pot deixar en un any fins a 20 bulbs més. Això explica la capacitat que té aquesta herba de reproduir-se i escampar-se per tot. De fet, es tracta d'una planta catalogada com a invasora. És originària del sud d'Àfrica, on hi ha un clima molt semblant en el Mediterrani. La flor d'avellana va arribar a Menorca fa un parell de segles, segurament com a planta ornamental, i amb el temps ha desplaçat a moltes espècies pròpies de l'illa. Diuen que una manera de lluitar contra aquesta plaga és quan està en flor. Si en aquest moment s'arranca, es veu que la planta perd molta força. Però no mos hem d'enganar. La flor d'avellana ha vingut per quedar-se. No hi ha volta de fua. En el fons, som els humans els responsables de la seva propagació. I és que el món està ple de canvis. I els camps de Menorca també.

0: En aquest capítol hem escoltat Ullastre, de Pere Arguimbau Trio, i Sa balada d'en Lucas, de Los Parranderos.
1: Radio Far. Sa ràdio cultural.

just for more to call you, I'll leave you to talk.

anys i anys, no, no deixava de ser una merda. I que és la merda, tant per jo com per vosaltres. Ei, però és que jo era. És que jo era.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Ses mesurades amb Carles Mayans.
2: Vandana Shiva obre el seu llibre Sobrevisquent o Staying Alive en anglès, dient que l'agricultura, la producció d'aliments, és tant el mitjà i sosté de vida més important per la gent del món, especialment les dones, com el sector més fonamental en relació amb el dret econòmic més vital. El dret en el menjar i a la nutrició. Escriu Shiva que les dones eren les productores originals d'aliments a les societats del món i ho continuen essent, sobretot en el sur global. Afirma també que els coneixements femenins de l'agricultura, que van evolucionar al llarg dels últims quasi 5.000 anys, s'han anat destruint en molt poques dècades per part d'uns pocs homes blancs de la ciència, les finances i la seva revolució verda globalitzadora. I no només s'ha violat a la dona com a experta i guardiana del model de renovabilitat i regeneració, sinó que el procés ha anat de la mà de la destrucció ecològica, dels processos naturals i de l'economia, sobretot en zones rurals. És evident, per un servidor, que avui retomba i reneix la necessitat al món d'una nova o antiga manera de relacionar-nos. També amb la natura, també amb el camp i amb la producció d'aliments. I que aquesta hauria d'anar cap a un cuidar, un participar i un entendre les complexitats que governen la vida i la naturalesa, sense imposar ni voler conquerir. Avui tenim amb nosaltres una Núria Capó, sociòloga i pagesa de la finca de Sort de Baix, a Ciutadella, a qui volen conèixer i conversar d'aquestes i altres coses. Bones, Núria.
3: Hola, bones tardes.
2: Benvinguda a les mesurades.
3: Gràcies.
2: Què és per tu la terra?
3: Queda cursi, tal vegada amb els temps que corren, dir el que sent per jo que és la terra, però la terra per jo és la mare. Mare terra que mos sosté i que mos alimenta i mos nodreix. I d'aquí tal vegada nosaltres, fills, humans, no únics ni exclusius, no som els únics fills d'aquesta terra, d'aquesta mare, el que de és una mica, mos hem passat de sa retxa i tal vegada és hora de tornar cap a mirar sa terra, tornar cap a cuidar sa terra i deixar de fer aquests adolescents esbojarrats que tal vegada han fet durant els darrers temps, pensant que sa terra era un espai d'explotació i no un espai de relació, on sa relació de ser recíproca i on ella mos dona perquè nosaltres li donam. I és com... I quan tu dones, tu reps. I seria això.
2: Sí. Bé, aquí toques un punt per jo important també, que és la relació, no? Que més enllà de la feina que un pugui fer, més enllà de, bueno, desmitjar de vida, és la relació, com ens relacionem amb allò que fem. I te volia demanar quina és la teua relació amb el que fas.
3: Ara s'ha convertit en vida. Tu has dit, som sociòloga de formació, som nascuda a Mallorca, filla de menorquins, que van anar a Mallorca fa molts d'anys i vaig estudiar, vaig viure a Barcelona, vaig viure a Itàlia. I un moment donat, quan d'allò que em feia més joves, quan hem acabat la carrera, quan hem acabat una mica esvoltar i intentant centrar-nos en algun punt on ens puguem sentir a un arrelat tal vegada, si és que fa falta arrelar, vaig venir a Menorca, que sabia que no volia Barcelona, sabia que no volia Mallorca, i l'únic que sabia és que tal vegada Menorca sí. Amb la sort de... I llavors, sent sociòloga, semblava que havies de fer de sociòloga, no? Qui vol un sociòleg a la seva vida? Poca gent vol un sociòleg a la seva vida. Per tant, la recerca va ser complicada. Vaig tenir sort, vaig poder fer una feina que en el seu moment me va donar molts d'aprenentatges dins el món de la política, tal vegada, i l'administració pública. Però un moment donat, quan som mare i decides que he de ser mare, sé que no vull continuar amb aquella vida. I llavors, amb la sort que la meva pare era pagès, sempre havia estat pagès, per tant, jo era com tenia un peu a cada banda. Anava a fer feina a l'administració i estava tota sèria, tota rígida i tota... això, el que, tot el que s'espera que hem de ser.
2: Formal.
3: Sí. Mm. I després arribava en el lloc, que llavors fèiem ramaderia convencional, i uah, només anar a menar les vaques era un plaer, sentir la terra era un d'això. I bé, i sense enredar-me, no sé molt bé, tu me demanaves quina relació hi tinc, per jo ara és la vida. És a dir, fer feina a la terra ja no és només que sigui un mitjà de sustent, una manera que ens permeti viure una família de quatre, sinó que és una manera d'estar al món, una manera d'entendre la meva existència, ja no és desvinculada d'entendre que és necessari que algú que cultivi, que produeixi aliments per alimentar els altres i fer-ho des d'una manera respectuosa en sa terra, respectuosa en sa gent i respectuosa amb una mateixa i amb arreu. No som aliens en el nostre... El nostre fer no és aliè a ningú. Sempre té un impacte damunt el teu entorn i una mica des d'aquí ho entenem.
2: Sí. És a dir, per recapitular...
3: Sí, perquè toca com en vaig.

0: Bueno, so, sí, som sociòloga, faig feina un temps a l'administració pública. El fet de quedar embarassada va ser un renéixer o una crisi. De debò va ser una crisi. De debò va ser vist des de fora i com que sempre ens fa por contar les penes i les coses, lleig, se suposa que està trist és lleig i està content és polit. Llavors vaig... Bueno, les dones moltes vegades quan parim patim una depressió postpart i jo venia d'un ritme super molt accelerat, vaig fer feina dur fins dues setmanes antes de parir, a dins l'administració pública on ningú se'n donava i en càrrec de confiança en un espai de política i amb aquest ritme accelerat vaig arribar a un part i el postpart va significar, jo considero, una depressió postpart, que va ser a la vegada, jo ho visc a dia d'avui, i en aquell moment, no me'n record, però avui sí que puc dir que va ser una oportunitat. Mm. Una oportunitat per poder revisar-me, revisar on era, que volia, i des d'allà... Sabia una mica que era el que jo me movia. M'havia desconnectat tant del meu cos i, de fet, el que vaig descobrir en Espart era que pensava que era una ment i els humans, hola a tots, els humans som cos, ment, ànima, som moltes més coses que no només una ment i moltes vegades estem molt desvinculats del nostre cos. Jo estava molt desvinculada del meu cos i allà en Espart se va posar en evidència. Mm. I a partir de teràpia i de més, i un temps de recerca interna, i gràcies a lo que de Cantito era, i ha estat sempre pagès, va anar sortint gairebé sense cercar-ho, sinó primer fent un hort casolà, de per casa, tocant sa terra, tornant jo a sa terra, que no hi havia arribat, no m'hi vinculava del tot, perquè sempre hi havia una barrera d'allò... Bueno, de lo que te diu cement i no lo que te diu el cos. I llavors col·laborava amb... En Tito estava dins... Sempre hem estat dins APAENS, l'Associació de Productors d'Agricultura Ecològica de Menorca. En aquell moment es va crear una cooperativa per la comercialització dels productes dels socis que tenia el local Amor. I, bueno, i jo sense voler-ho vaig començar a col·laborar amb ells, nosaltres fèiem hort a casa, col·laborava amb ells amb el que era la comercialització online i una mica del que podia. I un moment donat vaig proposar l'opció de poder demanar una parada en el mercat d'agrari de Ciutadella dels dissabtes per la cooperativa. Mm-hmm. I allà començàvem. I, bueno, i vas a posar la parada en el mercat... en donar-te en compte que hi havia demanda, que hi havia gent que esperava el producte que nosaltres li podíem oferir i anar cresquent tal vegada el que era sort familiar i el que era una producció més de cara nostra.
1: Perdona, allà vosaltres veníeu producte vostre i productes d'altres socis.
0: Sí, era sobretot socis. Llavors hi havia fruita d'en Joan Carreras, que ara ja està jubilat i que estava a Sort de Matadones, que ara es diu Biobarranc, codon nazi. Hi havia el formatge d'Estudons. Bueno, tota la producció de la banda més de cap a Ciutadella i de sobretot sort que d'una lletuga no sortia a compte en Dani de Parella Bea, en Pep d'Estudons, hi havia en Martí de Vinyalàs. Bueno, era una mica producció i la nostra poca producció que anàvem fent d'horta que anàvem incrementant, és a dir, així com anàvem passant els dies, te n'adonaven els dies, mesos, anys, no ho sé, mesos. Això era el que veníem allà tot d'una per la cooperativa i continuï la cooperativa no va funcionar i en aquell moment decidim posar-nos a la parada nom fes canvi i posar la parada de la cooperativa posar-nos el nom de nosaltres nostre. Bé, en aquell moment era jo tota sola, en Tito estava amb altres coses i jo amb ajudes i una cosa bastant precària i molt complicada, però amb la producció que teníem. I res, i d'allà vam fer camí fins aquí.
1: Està quasi com que va començar amb el mercat.
0: Sí.
1: I a través del mercat també heu vist la producció que podia créixer.
0: Sí.
1: No? Que a vegades és al revés, que a vegades... produïm

0: i després anàvem al mercat.
1: Però jo no hi ha una cosa sense l'altra, i és una cosa que tal vegada els pagesos em vegués de on venim, i jo, o de on venen, no sé si encara som, me puc ficar dins el grup, però venim d'on produir i sempre hi havia hagut qui comprava, i un qui cultiva i produeix s'ha d'ocupar i preocupar de com se comercialitza el que té. I perquè quan tu te n'ocupes, i és tal vegada lo bonic de fer la venda directa, tu cuides el que fas, perquè tu ets el que vas i li estàs oferint la pastanaga que tu saps quin gust fa, o quin, la tomàtica, i per molt que li diguis no, aquesta tomàtica està bona, saps que en sol demà tornaran, i tu hauràs de sostenir. Hi ha un vincle, ja és diferent.
0: Sí. És tornar a la relació que xerràvem antes, no?
1: Sens dubte.
0: I en el mercat, imagina que els anys que fa que hi ets, que hi sou, aquestes relacions són molt especials, no?
1: Sí, gairebé te podria dir el nom de gairebé tothom, no tothom, però molta de la gent que passa per la plaça ja l'acabes coneguent amb noms. Tal vegada no llinatges, però noms sí. És un, jo sempre dic que en el mercat és aquesta relació donant de les dues bandes. No és que tu vagis a treure't un producte i que l'altre te'l compra, sinó que nosaltres oferim un el nostre aliment, que al final és l'aliment de casa, i la gent ha de fer l'esforç o la implicació de venir fins a la plaça, fer la cosa si és el cas que n'hi ha, esperar el seu torn, però el que s'endú a casa no té res a veure el que pot trobar un altre espai. I el vincle de confiança, és a dir, si tu estàs per part del productor, en aquest cas nosaltres, el fet que et de fer la venda directa, tu estableixes un vincle de confiança on tu ho ofereixes, perquè no pot ser d'altra manera. Per el que d'abans, no tornaran, i no t'interessa que no tornin, tu el que vols és que tornin cada setmana i per això els cuides, i per tant no te queda més remei que ser honest. En els canals de comercialització, sempre hi ha desconfiança. Són relacions de desconfiança, on anem a fotre'ns les sabates, aquest que és que me vol fer, no? És com tothom està, i per jo no són, és a dir, per jo el mercat en aquest sentit té el valor de que no només és que es genera relacions de confiança, i si una cosa necessita que el món tal vegada és que ens confiem uns amb els altres.
0: És que, de fet, crec que si vas anar als súpers, la confiança et cerca a base de publicitat, a base d'un embalatge super preciós i lluminós, no?
1: Sí.
0: Però no hi ha una confiança genuïna d'un producte despuat i de donar la cara, no?
1: Sí. I a tal vegada és un... I és una confiança que en els supermercats tal vegada... Per això és enganadora. Només amb l'exemple de tu te'n vas a la secció de carn i no hi ha carn allà. Si vols en els envasats, per exemple, hi ha coses ficades dins una capsa de plàstic desvinculat totalment de lo que pugui ser l'animal que hi ha darrere. Per tant, el vincle o les relacions que s'estableixen dins un supermercat o l'imaginari no són relacions, és el que se crea com a col·lectiu. Està distanciat, no hi ha vincle. És a dir, tu compres una petxuga de pollastre o una pitrera, no, perdó, és barbarisme. Tu compres una petxuga, però no, estàs totalment desvinculat de lo que eres pollastre. Tal vegada no menjaríem tanta carn, o menjaríem de forma conscient els aliments, en aquests cas càrnits, no perquè no se pugui menjar carn, no vull entrar aquí. L'únic que vull dir és que hi ha de bon vincle. Des de que nosaltres, per exemple, fèiem els nostres propis pollastres i conills i fèiem aquest tipus per consum propi, ostres, no menjam pollastre cada setmana. Saps? I quan menjam pollastre mos el menjam de cap a peus. No mos menjam només les pitreres. Hi ha un vincle. En els supermercats desapareix el vincle i, per tant, desapareix la consciència. La consciència de que allò és un animal que té algú que l'ha d'alimentar, com s'ha alimentat, de quina manera viu, perquè tot això després tu estàs menjant.
0: Sí.
1: I en el mercat hi ha vincle. En el mercat la gent mos coneix, coneix, sap, pots establir la confiança de, i poden entendre de bon vens qui ets i què és el que els hi estàs oferint, perquè els hi ofereixes de tot cor. I si un moment donat les pomes o les... No vull xerrar de les pomes d'en Nasi. Xerrarem de les tomàtiques d'en Núria i en Tito, de sort de baix. Si un moment les tomàtiques aquesta setmana no són tan polides, no, perquè està... I li pots explicar. S'està acabant la collita, fins que no mos convenci la collita nova. Vas educant. Educant sí. En que les plantes no són homogènies, aquella homogenització, l'estandardització del producte que hi ha dins un supermercat on totes les tomàtiques són iguals, totes les pomes són iguals, no respon a la naturalesa és diversa, és plural, i estones toca menjar-se les pastanagues grosses i estones toca menjar-se les pastanagues més petites, perquè ara que van collita i després l'han començada. Sí. I la gent, i per això és, i la gent ho acaba entenent, i per això la relació, allò que xerràvem, el que se crea dins el supermercat o el que creem dins un mercat, per això no és la mateixa qualitat. I jo vull un món ple de mercats on se puguin crear aquests vincles i mantenir la consciència i el coneixement de lo que representa cultivar aliments i la natura com funciona.
0: Més mercats.
1: Més mercats, per favor, sí. Gent.
0: Bé, si t'ho sembla, fem una petita pausa aquí.
1: Vale.
0: I, bueno, abans, si tens una cançó per recomanar amb vos.
1: Bueno, a jo m'agrada molt la Sílvia Pérez Cruz, la que he triat, perquè és una, a nivell musical, me sembla que és excel·lent la seva capacitat de creació i de composició i d'expressió. És brillant i després perquè és capaç d'expressar aquest món que jo m'agradaria des del qual ens relacionéssim. Un món més sensible, més que poden tocar tots els temes, totes les penes, totes les alegries. I no només és un món d'aparadors perfectes de carn envasada. Es diu Capitana. Ai, no, Capitana, quedarà, perdó.
0: Capitana. I de us deixem en Capitana i tornem just després.

0: Bueno, tornem aquí amb la Núria, xerrant d'esmercat i de sort de baix i de moltes coses. I xerraven també de les relacions, no?, que et generen en el mercat. I te volia demanar, tu com veus avui en dia el fet de que la gent hi va més, hi vagi menys, quins sectors d'edat vos venen a voltros? Mm-hmm. I xerrant del mercat de Ciutadella en particular, no?
1: Tot d'una, quan van començar en el mercat, d'allò que te pensaves que vindrien els convençuts ecològics de... amb ideals de... i va comprar la verdura ecològica, perquè no. I la sorpresa va ser que no necessàriament, que el que vas trobar i el que m'estic trobant i el que mos està passant és que ve persones que cerquen un producte que faci gust de lo de tota la vida, o un producte fresc, un producte... de, bueno, que demandes de qualitat. Jo diria que el mercat, des de que vam començar fins a dia d'avui, ha evolucionat i ha millorat. Però el que dèiem abans, volem més mercats, i això vol dir que hi ha d'haver més l'espai de Ciutadelles, és que és, però sí que estaria bé que hi poguessin haver més parades i més pagesos. A diferència de això de pensar que mos fa incompetència uns amb els altres, jo trobo que és una història que mos han ficat un pot dins el cap de que hem de competir entre nosaltres i el que hem de fer és cooperar o entendre que jo tingui molta gent o tu tinguis molta gent significa que feim venir aquesta gent fins al mercat. Venir al mercat és molt més complicat que anar a un supermercat. El supermercat aparques del cotxe en el pàrquing i allà descarregues i és molt més senzill. Sí. Venir al mercat vol un esforç per part de qui ve. Per tant, el primer de tot és agrair a tothom que arriba fins al mercat per la seva part, per la seva aportació o esforç per venir allà. I quan arriben allà, el que no poden trobar és que falta cosa, o que se troben un producte que és igual dels que hi puguin trobar en el supermercat. Venint al mercat ha de significar que troben una cosa exclusiva, que només es pot trobar allà. I per això és xulo, o jo m'agrada que puguin trobar la producció que cada pagès ha sigut capaç de produir en aquell moment. Allà en el mercat desapareixen els calendaris de temporada que puguem comprar o descarregar-nos d'internet, que mos diguin que a primavera hem de menjar no sé què. No va així. El mercat és anar i deixar de sorprendre per el que hi ha. Sí. I és una mica mirar el que hi ha i el que no hi falta, no el que falta. Estem acostumats a mirar sempre, o a vegades jo em fa molt en les meves senyores que venen a comprar, perquè encara són senyores majoritàriament que m'ho venen a comprar, perquè encara són les dones que continuen alimentant en els seus majoritàriament. I me diuen, no tens no sé què, i jo no, i el meu tinc separada plena de verdures variada, però no tinc aquella mongeta, perquè també m'hem encasillat una mica en les verdures que són capaços d'alimentar, en les que són capaços d'alimentar quan el ventall de verdures per alimentar-te és molt gran. I una mica en el mercat barat t'obliga a baratar la manera d'anar-hi, no en la llista tancada esperant trobar el que tu necessites, sinó en la ment oberta, aprofitant tot el que trobes i no el que hi falta. I en el món, i amb un mateix, moltes vegades, jo sempre dic, nosaltres hem tingut sort que en Tito era pagès, sort que en el seu moment vam poder agafar separada en el mercat, moltes sorts. Però és una actitud de vida, la sort d'entendre tot el que tens i no el que te falta. I una mica es marcat en aquest sentit. Crec que te dona l'opció d'obrir-te a el que hi ha. I que hi haguessin més pagesos, sí. Jo sempre me deman qui és que cultivarà aliments en el futur. Qui és que, són els joves. És a dir, perquè hi hagi algú que cultivi aliment en el futur, és un jove que pugui veure alguna viabilitat, algun interès, viabilitat, alguna expectativa de poder invertir el seu esforç, el seu temps, la seva pell, la seva carn, en cultivar aliments. I els joves d'avui en dia no només tenen un problema per poder veure aquesta viabilitat, sinó per tenir el més bàsic, és l'accés a la terra. A dia d'avui a Menorca encara accedir a la terra és un problema per la gent jove, un problema que no està resolt, del qual no xerram i sembla que no, fem veure que no hi és, però si volem que hi hagi persones que cultivin aliments, hi ha d'haver persones que s'alimentin d'aquests aliments, és a dir, que venguin als mercats a comprar, hi ha d'haver pagesos que es puguin posar en el mercat, per tant, l'Ajuntament ha de posar espais perquè puguin haver-hi més gent que pugui vendre el seu producte, i d'alguna manera s'ha de resoldre el fet de que els joves puguin accedir a la terra, i no només fer de jardiners de nous propietaris que puguin haver sorgit.
0: Sí, és un meló molt gros que podem encetar amb molt de gust, però és que veig que és una relació total, no? El fet de que la gent vagi a oferir els productes en el mercat i que hi hagi cada vegada més parades farà que el mercat torni viu, que la gent torni a anar al mercat a comprar, i tal, això tindrà una conseqüència que es pugui veure atractiu, no? L'ofici,
1: sí.
0: Però no basta, perquè el que falta també és l'accés a la terra, que no hi és, bàsicament, no? O és molt difícil accedir-hi.
1: Amb unes condicions, qui és que se vol posar amb contractes de pocs anys? Una finca necessita temps per aixecar-se. És a dir, nosaltres fa molts anys que estem cultivant-se sort i llavors els resultats, però els veus ara en els resultats, després d'invertir en recuperar la vida d'aquella terra.
0: Clar, a més estem xerrant d'una agricultura ecològica, hi ha l'agricultura regenerativa que implica d'alimentar, no? De cuidar aquell tros de terra perquè cada vegada sigui millor. Això amb un contracte de 5 anys o inclús de 10 anys és més difícil, canvia un poc, no? La visió.
1: Clar, és com tu fas tu com a jove inverteixes uns esforços, uns recursos, perquè el que nosaltres ens representa, els adobers, els fems, la fermentació dels fems, són els temps que dediques a abonar la terra en aquest sentit, a no llaurar-la, o potser només s'agasses, tota la inversió del teu esforç que fas damunt d'una terra en aquest sentit, que necessites temps. Necessites temps que no basten els 5 anys, i la fórmula. No sé si estem capacitats per contestar aquestes coses. No sé si... Jo no tinc respostes, però sí que s'han de fer les preguntes. I, és a dir, si no se fan les preguntes, segur que no se trobaran les respostes. I posar damunt la taula, ja ningú en xerra. És a dir, estem encantats que els nous compradors de terra, de finca, siguin gent amb molts de recursos, que tenen projectes molt d'ells d'agricultura ecològica i agricultura regenerativa, fins i tot, i tot molt bé, però...
0: Sí, però caim un poc, o la meva visió, que caim un poc amb una pedra, que és que la pagès, el pagès no serà propietària d'aquella terra, no?
1: No.
0: I és el que dius, és un mal menor, tal vegada, però, bueno, el fet és que no hi ha terra per qui la treballa, no? I jo també ho veig com una cosa, bueno, és complicada, perquè ja és quasi a nivell de voluntat i de visió política d'una societat que es faci la pregunta de com es vol alimentar.
1: Per això és crucial pensar, jo no sé, tancats ulls, imaginar-se com us alimentarem d'aquí uns anys. Qui us alimentarà? Jo crec que posar-nos un pot sociòlegs, la sensació de que la divisió de classes en aquest sentit també se notarà. Tens la sensació que hi pot haver una classe més baixa que s'alimentarà no d'aliments, s'alimentarà de productes alimentaris fets a partir de... I els aliments quedarà reduït per qui... Els aliments de debò fets a terra quedarà reduït en aquell, a qui ho pugui pagar perquè se mateixa... Primer perquè seran poques els que produirem i després perquè les circumstàncies de produir els aliments, és a dir, està tan distorsionat el mercat alimentari, no es paga el que val un producte, es paga tota un sistema d'organització de la producció que no té tant a veure amb els costos reals de producció, sinó amb altres amb estructures més econòmiques. Que...
0: Sí, hi ha tota una externalització d'uns costos també que no es paguen. No?
1: Això és a nivell, vols dir a nivell d'agricultura convencional. Exacte. O agricultura ecològica? Sí, evident. És a dir, el productor ecològic. i el consumidor ecològic se fa càrrec dels costos de no contaminar l'aigua, no contaminar la terra, no fer malbé la biodiversitat, tots uns costos que no s'estipulen i no se posen damunt el preu del producte convencional, sens dubte. Però a més després unes cadenes de producció i de distribució que tampoc respon, és a dir, el propietari que ingressa els doblers de la producció de grans quantitats de verdura no cultiva. És un propietari que té persones i després ens haurien de demanar en quin preu paguen en aquelles persones que estan cultivant aquells aliments i en quines condicions. I així segurament bueno, en podem anar en tots els àmbits de l'economia, és a dir, ratllant de verdures perquè és el nostre tema. però sempre hi havia un economista que no me'n record qui era, que quan una cosa és tan barata, algú l'està pagant per tu, ja sigui en la seva vida, amb el seu temps, amb la seva... És a dir, les coses tenen un cost, tenen un valor, i les coses valen més allà. A dia d'avui, les coses valen no per lo que costen, sinó per el valor que li donam. I tothom està disposat a pagar mogollon per tenir... la darrera tele, el darrer iPhone, el darrer no sé quantos, i en canvi per comprar una col que serà aliment, que el nutrirà, que no l'emmalaltirà, no estem disposats a pagar. I les malalties que estan sortint de dia d'avui i és del món modern té a veure amb la desconnexió de la naturalesa i alimentar-nos de productes i no d'aliments.
0: Sí. Aquí m'apareix la pregunta que és difícil de respondre però que té a veure amb la responsabilitat. No? Perquè molta gent simplement no pot accedir a pagar un preu més alt pels aliments, però també hi ha una qüestió de decisió i de coneixement o de consciència d'aquestes coses, no? I pensa en la responsabilitat d'un sistema que mos força o mos indueix a anar a lo fàcil i a anar a lo que té un valor, o donar-li poc valor en es menjar, però a la vegada hi ha una responsabilitat del consumidor, també. I no sé com ho afrontes tu o com ho veus.
1: Primer dir que comprar a mercat i comprar de temporada, jo considero que no és més car que anar a un supermercat i comprar pebres ara o carabassonets. Val? Ara, en hivern. No és més car. Qui ve, fins i tot hi ha persones que mos ho diuen al mercat de dir hauríeu de pujar els preus, perquè veneu barato. Sí. I, per tant, hi ha un mite que diu que l'ecològic sempre és més car, que tal vegada se correspon a el que són productes elaborats, que tornem a ser en productes, no aliments bàsics, primaris. Un producte està embolicat amb un plàstic, amb un paper, un aliment bàsic ve tal qual, directe de la terra. I... per tant, no crec que hi ha una responsabilitat, però és que som responsables de la nostra existència tots. És a dir, pensar o obviar. De fet, jo puc dir, som aquí, faig verdures, perquè un moment donat no vaig escoltar les meves incomoditats. Un moment donat, i cada dia. És un procés de vida, és una manera d'estar al món. És un no oblidar-se de que sigui coherent. I allà on te sents incoherència, que els atens tots, jo també tens incoherències, els sostens els que pots sostenir i vas resolent les que ja no t'aguanten de per cap banda i necessites resoldre-les perquè te fan incòmodes. Com... I has marcat la solució. La venta directa dels pagesos, ja sigui mercat o siguin altres formes de comercialització, si estem xerrant de paneres, o, no ho sé. Per jo, les paneres és un esforç que no compensa, és molt més fàcil anar al mercat. Però ja pots accedir a producte de temporada, a bon preu, fresc, que no trobaràs altres bandes... I en canvi, en els supermercats, sí, t'enduràs coses que segurament acabaràs comprant coses que no necessitaves ni... I no dic que no vagi a supermercats. Jo també vaig a supermercats. Vull dir, hi ha coses que se compren als supermercats. Però la verdura, l'aliment, que millor que comprar-ho de qui ho cultiva i que ho produeix, perquè és la millor manera... Primer, que no hi ha intermediaris. Per tant, poden fer un preu més assequible. I després fomentar que hi hagi qualcú que continuï cultivant aliments. I els joves que mos veuen pues puguin dir, ostres, mira, hi ha gent que viu cultivant aliments. Sí. I cercar la manera de fer possible cultivar aliments.
0: Clar. És com un acte quasi revolucionari avui en dia, és que jo ho veig així.
1: Ja.
0: Que es va passar de ser una necessitat, que els mercats sempre, històricament, han alimentat els pobles, però avui en dia és com un bastió de resistència per lo petit i per les relacions, perquè si no m'ho anàvem a una distopia, no?
1: Sí.
0: A on aquestes relacions deixen de ser-hi.
1: Sí, i el món que dibuixa no és el món que jo vull, pel qual tornem a les coherències, no? És a dir, cadascú amb els seus actes és dins el món capitalista que en el que vivim i és que ens ha tocat viure, tal com s'ha organitzat. Homes, tenim clar que el consum és la nostra força. Allà on podem fer algo és a través del consum, una cosa no, perquè han sortit fa uns anys ningú rellava d'ecològic i ara de cop tots els supermercats tenen línies ecològiques perquè han vist, no perquè s'hagin tornat ecològics de cop, sinó perquè han vist que allò els dona una entrada de doblers, els dona rendibilitat. Vale, pues anem a afinar aquí tal vegada. Jo crec que cadascú des del seu espai d'interferències, és a dir, jo m'agradaria que els sabaters m'expliquin de les sabates, que els que fan roba m'expliquin de la roba, perquè no, evidentment no poden tenir coneixement de tots els àmbits, però nosaltres com a pageses tal vegada hem d'explicar el que passa al camp i què significa, però això el que fem aquí és la xapa que estem fotent de ficar peix d'anar als mercats i demanar que s'activin els mercats, és a dir, hi ha d'haver espai, hi ha d'haver idea, hi ha de disponibilitat, hi ha de facilitats perquè la gent pugui anar a vendre producte. I després els pagès, per jo, i aquí també crec hi ha d'haver honestedat de realment vendre el que cultiva o el que cultiven els seus companys que no fan venda directa. Perquè és el que t'ha d'abans, que la gent faci un esforç de venir fins al mercat i trobar cultius que dius, no tens ni les infraestructures per fer aquest tipus de cultiu. Com trobar, ara dia d'avui, en ple més de... Bueno, és igual, d'hivern. És que no sé quin
0: de
1: mes.
0: De febrer.
1: Febrer, vale. Hi ha tomàtiques en el mercat de Ciutadella. Jo no som capaç, nosaltres no som capaços de fer tomàtiques i tenim
0: hivernacles.
1: I tenim hivernacles, i tenim hivernacles, però no som capaços de cultivar-ho perquè, a més, l'esforç que s'ho representaria cultivar aquelles tomàtiques no s'ho valdrien en preu ni en qualitat. Per tant, hi ha una de la part, i això entenc que a vegades l'administració no té tampoc els mitjans o no sap com fer el seguiment de que el producte sigui... Ara no sé... de que el producte sigui del seu productor o de productors que no fan venda directa. No sé si té els mecanismes per fer-ho, però sí que hi hauria d'haver per part de tornar-me la responsabilitat de cadascun, la responsabilitat i la coherència de cada producte, de cada pagès, de saber, no, jo faig aquest cultiu i això és el que te puc oferir. I si no, és no sé què, i poses els noms i llinatges dels productors que te duen el que vens.
0: Clar, perquè és que si no també estàs degradant la imatge del mercat.
1: Et fas malbé, pam, para, ja m'era para mañana. És a dir, un mercat que et sustenta damunt els distribuïdors de verdura, de fruita i verdura que hi puguin a vasilla, quin sentit té si és el mateix que abasteix els supermercats o petits i grossos, o potser els grossos no, però els petits sí, els petits supermercats és el mateix que puguin trobar a la plaça. No té cap sentit. Vens a la plaça per trobar producte dels pagès. Clar. I que ho polites, dir, ostres, pues me compres que ho és de suestrar, formatge de no sé on i de Sant Salom i posar noms i llinatge el que ens alimenta, que al final és del que estem fets.
0: Bé, encara un poc la recta final, però mirant un poc amb fantasia, com veus tu, o més que com veus, com t'agradaria que fos el camp de Menorca d'aquí uns anys?
1: Uau.
0: I pot ser realista i pot ser utòpica també.
1: Utòpica. Quina pregunta més difícil. Clar, jo m'agradaria que fos que hi ha mil formes d'estar al camp, de cuidar i d'alimentar-se de la terra. Hem xerrat sobretot del mercat, perquè és el que fem a Sort de Baix, però hi ha moltes altres fórmules i una mica per jo sí que és important tornar-se a atracar a la terra. I la sort que tenim a Menorca de tenir-la tan a prop. La gent pot atracar-se molt fàcil a la terra, però també n'és qui la cultiva i qui pot nodrir-los a través dels seus aliments. Clar, podria ser tòpica, però m'acosta perquè hi ha una realitat de la propietat de la terra. La propietat de la terra a dia d'avui era de qui era i s'està tornant a qui l'està comprant, grans capitals a l'estranger. Però bueno, posats a somiar, jo com a mínim han tingut en allò que d'abans de set sorts que han tingut, nosaltres han tingut la sort de poder tenir un tros de terra i de nodrir-la i fer que prosperi, i voldria que fos això, ple de petits productors, propietaris de la seva terra, que poguessin cultivar d'acord amb la seva capacitat, no sobrepassant-se amb el seu esforç ni amb la seva dedicació, perquè com que serem molts, mos ho podrem repartir. I no necessitarem que un tot sol faci molta producció per poder sobreviure, sinó que entre tots mos ho vestirem i el que tu tinguis, jo t'ho vendré i tu m'ho vendràs el que jo tinc. I que n'haguéssim ben avinguts, voldria un camp on cuidéssim la terra i que Menorca pogués ser autosuficient i se pogués autoalimentar amb la producció sense... Però honestos, també, sabent que no hi pot haver tot sempre, que hi ha vegades que mos tocarà menjar lo millor més d'una cosa i menys d'una altra, que hi haurà temporades que les collites, perquè quan no mos van bé la tomàtiga, normalment els hi va malament a tots les tomàtiques, o mos van malament els melons, mos van malament a tots. Pues aquell any no toca menjar melons, i no per això me compraré els melons que venguin a les Índies, com va passar fa uns anys del Marroc o de no sé on, sinó que aquell any... Mira, Menorca no té síndries, doncs enguany no en menjam, no passa res, no mos morirem. Mos han tornat una societat una mica acomodada, on ho volem tot, sempre. I després, barato, però. I que hi hagi qualcú... És incoherent, no té raó de ser. Hi ha el que hi ha i mos alimentam amb el que hi ha. I hi haurà molt de pagesos joves amb accés a la seva terra i que puguin cultivar els aliments i els puguen vendre a mercats carregats de vida on la gent i totes les botigues del voltant estaran contentes de que arribis dia de mercats, perquè seràs dia de venda grossa, i els bars també faran negoci de l'ambient que hi haurà.
0: I amb aquesta visió hermosa, crec que és un bon moment per deixar-ho.
1: Moltes gràcies.
0: T'agrades molt que hagis vingut i compartit la teua feina, la teua manera de cuidar i la teua passió i dedicació pel mercat i mantenir aquest espai viu. Així que moltes gràcies.
1: Gràcies a tu per convidar. Merci.
0: I aquí vos deixem una cançó d'en Tònia Font, una de Xona de Pols, i ens escoltant la setmana que ve. Salut i terra.

Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

0: mirada perversa que arrela els meus pits. Ulls nus pos davant sa terra humida. Te deman, desig dels meus sentits, sa passió de sa flor no esmortida, per cada una de les nits que amb esponsells somies. Enfront ses teves expressions tristes, te cauen ses fues a un compàs lent, dibuixant tones poc furioses, sense trencat soroll desvent. Culpable em sent dels teus neguits, o trist, estimat meu. Una remor suau i dolça va de llevant a ponent, abraçada a sa més gran estrella. Què serà si no es cant d'aquest cor batent que desitges escoltar a cau d'orella? L'aroma que quan avances es dibuixa tanca les portes a tots els mals vents. L'erotisme que el teu pètal desprèn fa de l'encís l'olor més palpable, deixant enrere l'estim no viable, esperant per trobar el que no volem. Però t'ensumaré tan de lluny com siguis, buscant només l'amor etern.
1: Acabem d'escoltar una cançó d'Anna Ferrer del seu disc de debut, Tel·lúria, enregistrat el 2017.

Hem escoltat un tema del disc d'Anabel Villalonga, Mà, publicat el 2026. Un disc que posa música als poemes del poeta i glosador mallorquí Miquel Àngel Adrover.

Tot seguit escoltarem un tema de Rudimentari, del disc Mala herba sempre creix, publicat el 2026 per la discogràfica Guspira Records.

Tot seguit, una cançó de Guillem Sol de Vila, de l'àlbum Bronte, publicat per Satélite K el 2025. Un viatge fascinant pels poemes de les tres germanes Bront, escriptores que varen revolucionar la literatura anglesa del segle XIX.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Marineres, mariners, seguim la travessa per la Mar de Contes, aquí, a Radio Far Menorca. Us saluda n'Andreu Llamburu. Ara anem a imaginar. Imaginem un món on no hi hagi res escrit, on no tinguem cap suport on emmagatzemar les paraules, on deixar escrit el coneixement. Us ho imagineu? Avui, això sembla quasi impossible. Sembla un món completament distòpic. Però va haver un temps que va ser així. Fa molt i molts anys, tot es transmetia a través de l'oralitat. No existia l'escriptura. A la Mar de Contes sempre hem xerrat d'aquesta transmissió oral, de com l'ésser humà ha necessitat de les històries per transmetre records, coneixements, sabidoria ancestral, mil·lenària... I està clar que es va transmetre molt de coneixement així, però jo supos que també en devien de perdre molt. Coses que quedaven en l'oblit, coses que hi havia fins a un punt que deixaven de ser transmeses generació rere generació. Avui en dia, de fet, tot i tenir l'escriptura, encara seguim perdent moltes coses en termes de cultura, de llengua. Sobretot en territoris on els pobles originaris encara transmeten molts coneixements de forma oral o en pobles originaris on no s'ha dut una tasca d'escriure per cuidar i mantenir aquell coneixement. Hi ha una part de l'antropologia que desenvolupa tècniques per anar emmagatzemant i compilant llengües, coneixements que puguin córrer el risc de desaparèixer, ja sigui amb la mort dels últims membres de determinades tribus o perquè la llengua es deixa de transmetre a les noves generacions. Per tant, és cert que l'escriptura mos ajuda i afavoreix en certa part el record, i no només el record, sinó l'emmagatzemar aquell coneixement. Es converteix en una mena de font que podem consultar sempre que vulguem. Però això afavoreix la memòria? Segons l'escriptora i narradora Estrella Ortiz, clarament no. Ella diu el següent: confiats en el suport escrit, poc a poc i al llarg dels segles hem anat emmandrint sa memòria, ja que no memoritzem res. De fet, avui en dia no es memoritzen ni els números de telèfon ni la llista de la compra. De fet, ens posem alarmes que ens recordin allò que hem de recordar. Ens hem fet bessuts. Ja no tenim ganes ni de fer memòria. Vosaltres, quines coses sabríeu dir ara de memòria? Què trieu emmagatzemar en la vostra memòria? Per exemple, mons pares, tots dos, amb educacions completament diferents entre ells, assaven poemes de memòria, trossos de textos que avui, molts anys després, em segueixen citant de tant en tant. I ja ni us dic dels meus avis. Aquells sí que sabien coses de memòria. Tot i que sembla que amb els anys tenim el risc d'anar perdent-la. Què en penseu? Val la pena aprendre coses de memòria? Cal entrenar aquesta memòria? Tots en tenim, està clar. Inclús aquells que dieu sempre que no teniu memòria. Potser hauríeu de canviar aquesta frase i dir que no us ve de gust treballar-la, que sou més bessuts. Perquè finalment tots en tenim i quan les coses mos interessen, bé que mos en recordem. Sempre s'ha dit, i segur que totes sou conscients, que una bona història sempre la recordem. I ja no només un conte, una poesia o un relat, sinó qualsevol cosa explicada de forma diferent, carregada d'emoció. Allò es torna memorable i queda a la nostra memòria. Normalment, aquelles coses que som capaços d'imaginar sempre són més fàcils d'aprendre i el record d'aquestes perduren més temps dins nostre. Necessitem, doncs, recuperar i exercitar una mica més aquesta memòria. L'hem de cultivar, nosaltres i les noves generacions. Calen persones que els hi diguin poesies als més joves, que despertin ses ganes d'aprendre aquells versos de memòria. Cal fer memòria i treure dels racons plens de pols aquelles paraules que comencen a oblidar-se, però que sempre han enriquit el nostre lèxic, sa nostra llengua. Cal no oblidar-nos de sa memòria, així no naufragarem. El conte que avui compartim és la història d'un naufragi, d'una travessa, potser com aquesta, que es converteix en màgica. El text és de Chris Van Allsburg, que si heu vist o llegit Jumanji, sabreu que ell és l'autor. Va, marineres, mariners, desconnecteu la vostra realitat, obriu el cor i ses orelles, que el conte ja és aquí. Una vegada, durant un viatge per la costa, em vaig aturar en un poblet de pescadors. Havent dinat, vaig sortir a fer un tomb. Vaig enfilar un camí cap a les afores del poble, fins a uns penya-segats que s'alçaven damunt del mar. Just al marge d'aquests penya-segats, em va sobtar la visió de les restes d'un petit vaixell. Un home vell seia damunt del costellam, destrossat, i fumava amb pipa. Em va semblar que m'havia llegit el pensament quan va dir: «És estrany, oi?» «Sí, com ha arribat fins aquí?» vaig respondre. «Les ones el van empènyer durant una tempesta. Costa de creure que ses ones puguin arribar tan amunt.» Aquell home ho va somriure i em va dir que en el fons hi havia una altra història. Em va convidar a seure i vaig escoltar la seva narració. Fa molts anys, al poble hi vivia un al·lot que navegava millor que cap home del port. Trobava sa brisa en el mar més calmat. Mentre tots els altres vaixells es mantenien ancorats sota uns núvols amenaçadors, l'al·lot sortia a navegar, disposat a demostrar a tota sa gent del poble i també al mateix mar que ell era un grandíssim navegant. Un matí, sota un cel sinistre, es preparava per fer-se a la mà amb el seu vaixell, el Zèfir. Un pescador el va advertir que es quedés a port. El vent ja bufava amb força. «No ho tinc gens de por», va dir el noi. «Jo sóc molt bon mariner». El pescador li va assenyalar una gavina que planava per damunt dels seus caps. «Vet aquí l'únic mariner que pot navegar en un dia com aquest!» L'al·lot es va limitar a riure mentre hissava les veles sota un fort vent. El vent xiulava entre el cordam mentre el Zèfir avançava per l'aigua. El cel es va enfosquir i les ones van créixer com muntanyes. L'al·lot lluitava per impedir que aquell vaixell s'obrís. De sobte, una ràfaga de vent va fer trebujar la vela i la botavara va colpejar el cap de l'al·lot. Aquest va caure al terra de la banyera del vaixell, immòbil. Quan va obrir els ulls, era ajagut en una platja. La tempesta també havia arrossegat el Zèfir fins allí i l'havia deixat prou enfora de la vora perquè la marea no se'l pogués tornar a endur. L'al·lot va anar a cercar ajuda. Va caminar una bona estona i es va sorprendre de no poder reconèixer aquella costa. Va enfilar-se en un turó, esperant veure alguna cosa coneguda, però en lloc de so va tenir una visió estranya i increïble. Al seu davant hi havia dos vaixells que navegaven ben per damunt de l'aigua. Sorprès, va veure com planaven. Aleshores, va passar un tercer vaixell que remolcava el Zèfir. Els vaixells van entrar en una badia a la vora de la qual s'estenia un poble i allà van deixar-hi el Zèfir. L'al·lot es va afanyar a baixar el port, cap al moll on era amarrat el seu vaixell, i va trobar un mariner que va somriure quan el va veure. Va assenyalar el Zèfir i va dir: «És teu?» L'al·lot va fer que sí. El mariner li va dir que no veien gaires estrangers en aquella illa, voltada com estava de perillosos esculls. La tempesta devia haver arrossegat el Zèfir per damunt dels esculls. Li va dir a l'al·lot que més tard el durien amb el seu vaixell. Però l'al·lot va dir que no pensava partir d'allà fins que no hagués après a navegar per damunt de ses ones. I el mariner li va explicar que calien anys per aprendre a navegar d'aquella manera. A més, el Zèfir no du les veles adequades. Però l'al·lot li era igual, va insistir i va suplicar al mariner que, per favor, li ensenyés. El mariner va dir que provaria d'ensenyar-li si l'al·lot prometia partir a l'endemà al matí. Aquest hi va estar d'acord. El mariner va anar a cercar un joc de veles noves. Van navegar tot el capvespre amunt i avall de la badia. De vegades, el mariner agafava el timó I aleshores el vaixell s'enlairava màgicament per damunt de l'aigua. Però quan ho provava aquell al·lot, no aconseguia trobar aquell vent que feia volar el vaixell. Quan es va pondre el sol, van tornar a port. Van tirar l'àncora i un mariner els va dur a rem fins a terra. Al matí tornarem a posar les teves veles al Zèfir i te'n tornaràs a ca teva, va dir el mariner, mentre duia a l'al·lot a ca seva. I li va presentar la seva dona, la seva família, i van sopar un deliciós peix. Després de sopar, el mariner va tocar la concertina i va cantar una cançó sobre un home anomenat Samuel Blue, que fa molt de temps va intentar navegar per damunt del terra amb el seu vaixell i va estavellar-lo. Perquè el vent terrestre no és mai estable ni fidel i tots els homes que hi naveguin es trobaran amb en Samuel. O una cosa així, deia la cançó. Quan van acabar de cantar, el mariner va fer anar a l'al·lot a dormir. Però aquest no podia dormir, no tenia son. Sabia que si ho tornava a intentar, aconseguiria que el seu vaixell volés. Va esperar fins que el mariner i la seva dona van ser al llit i aleshores es va vestir en silenci i es va dirigir al port. Mentre remava cap al Zèfir, va notar com sa brisa nocturna començava a bufar més fort i esdevenia encara més freda. Sota la lluna plena, va navegar fins a la badia. Intentava recordar tot allò que el mariner li havia dit. Provava de sentir com el vent empenyia el vaixell i com l'enlairava. De sobte, va notar que el Zèfir començava a tremolar. El brugit de l'aigua que el casc deixava enrere es va fer més fort. El vaixell tava ses ones i omplia l'aire de ruixim. La proa va començar a elevar-se. Poc a poc, més amunt i més amunt i més amunt, fins que el Zèfir va enlairar-se per sobre l'aigua. Ja no se sentia el so de l'aigua, només el so del vent a les veles. El Zèfir, per fi, volava. Guiant-se per les estrelles, l'al·lot va posar romp a ca seva. El vent bufava fort i agitava la mà. Però açò, el Zèfir, tant se li donava, perquè planava pel cel nocturn. Quan uns nivolats van impedir a l'al·lot de veure les estrelles, va orientar bé ses veles i va volar encara més amunt. Segur que mai cap home d'aquella illa no havia gosat volar tan i tan amunt. Ara estava segur de ser el millor mariner del món. Era un bon navegant i abans que es fes de dia ja va albirar el campanar de l'església del poble il·luminat per la llum de la lluna. Quan s'atracava a la costa va tenir una idea. Navegaria per damunt del poble tot fent sonar la campana del Zèfir. Així tothom el veuria i tothom sabria que era el millor mariner del món. Volava per damunt dels arbres que cobrien els penya-segats costaners. Però en arribar a l'església, el Zèfir va començar a perdre alçada. El vent havia rolat. L'al·lot aguantava el timó tan fort com podia, però no servia de res. El vent va tornar a rolar i l'al·lot va dirigir el vaixell cap a mà obert. Però els arbres del voral del penya-segat es van interposar entre ell i l'aigua. De primer va ser només la remor de les fues que fregaven el casc, però després l'aire es va omplir del so de les branques que es partien i de les veles que s'esquinçaven. El vaixell va estimbar-se contra el terra i encara és aquí. Uau, és un conte impressionant. I què li va passar a l'al·lot? Vaig dir jo quan el vell es va aturar d'explicar la història i es va encendre la pipa. Aquell vespre es va trencar la cama. És clar que ningú no va creure la seva història de vaixells voladors. Era més senzill creure que s'havia perdut en la tempesta i que les ones l'havien llançat allà. L'al·lot mai més no va fer res de bo. Tothom el va creure boig. Feia feinetes pel port, passava la major part del temps navegant, cercant aquella illa i el joc de veles noves. I aquesta va ser la impressionant història que em va explicar aquell mariner. Quan va acabar, es va encendre la pipa i va dir s'aixeca vent, he de sortir a navegar. Va agafar un bastó i vaig observar-lo mentre caminava, coix i a poc cap al port. El naufragi del Zèfir, de Chris Van Allsburg.

faci el que faci, tot m'és igual. Sense classe baixa contra els de dalt, destapa cucales i mira davant. Digues que és per tu l'important, per jo estar aquí disfrutant el present, que en un moment ja serà passat i no m'ha colat sense pensar en el futur. Estic arrelat, després

La tempestat no pot frenar una ment curiosa. Ni roses ni espines, la vida no sempre glamurosa. La mà no sempre tan tranquil·la. Som la mà si està furiosa.

Hem escoltat una cançó d'Hereus de les Estrelles, del seu segon disc, Sa Veu del Poble, gravat el 2016.

0: Mas não importas motivo, porque eu a desinteresse. Tu vens bons trezores e a João faz falta do lês. Se sortes que tu te esparro assim não és. Benvinguts i benvingudes ja en el capítol número 5 de Història d'un disc, amb la cançó Es pot robar si no hi ets, una cançó de relacions rampudes, de desamor, bueno, un tema molt típic i tòpic de la música de rock, i que jo també pues, n'he fet una cançó. Ara m'ho explico tot. Xima!
1: Història d'un disc. Descobreix tots els secrets de les cançons del Monstre Final de Leon Manso a Radio Far Menorca.

0: Idò, benvingudes, benvinguts a un nou programa de Maquetes, el podcast de música guapa, guapa a Radio Far. Aquí en Pedro, com sempre, i avui estic un poc nerviós perquè jo som fan d'aquest artista que tenim avui per via telefònica. Tenim la Maria Àngels Gornés a l'altra banda del telèfon. Hola, Maria Àngels, què tal?
1: Hola, Pedro. Jo estic encantadíssima de xerrar amb tu.
0: Gràcies, moltes
1: també
0: gràcies.
1: També tenia ganes.
0: Mira,
1: sí.
0: Mira, ja està. Ja, ni que sigui per telèfon, podem xerrar. T'ho comentava antes que som molt fan de lo que fas. Òbviament, conec en Guillem i coneixem en Guillem a Radio Far. En Guillem Saldavila, yeah. Esteu fill molt, molt bé, però encara no també he tingut opció de xerrar amb tu. I res, com també t'ho comentava, que som molt fan del teu disco del 82, aquest disco que es diu Menorca et dec. Abans de començar a xerrar, si vols posar una mica de música per posar la gent en situació, un tema que es diu Marinet sense barca, si vols comentar alguna cosa sobre aquest tema abans de començar, o si no, li fotem i ja xerrem després, com vulguis.
1: Sí, hombre, sí, deixa'm dir que per jo, la cançó més emblemàtica meua és un poema d'en Joan López, precisament, i és un poema, un fet cançó, que l'he cantat molt i que la gent estima molt per el contingut, per significats, per tot. És un escrit d'en Joan preciós, envers la nostra illa, envers els desitjos i tot el que desitjaríem per la nostra illa, és que l'estimem.
2: Maquetes, de Pedro S. Tuamala, arriba a

premis de curtmetratge documental del Menorca Dogfest. Del 9 a l'11 d'octubre, la sala multifuncional d'Es Mercadal acull les dues sessions dels premis de curtmetratge documental del festival i la seva cloenda. Consulta les pel·lícules seleccionades i els horaris i acredita't per poder assistir a tots els passis entrant a la web menorcadocfest.com.

0: Acabant d'escoltar una cançó d'Anna Ferrer del seu disc de debut, Tel·lúria, enregistrat el 2017.
1: Tot seguit escoltarem un tema de Rudimentari, del disc Mala herba sempre creix, publicat el 2026 per la discogràfica Guspira Records.

Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Far. Hey!

cal que gros inconvenient. Però jo, ara, és que tinc, em dóna de què pensar. Me trob bastant malament. Vaig pensar fer testament per lo que pugui passar. I vull que sepi sa gent a qui és que ho vaig deixar. A cas notari vaig anar, un dimarts de ves les 10. Trob aquell home qui seu, s'alça i em dóna sa mà. Em demana, què és que voleu? I jo li vaig explicar. I em diu, i com qui friseu? Jo vaig pensar, es ben veu que aquest no sap com me va. He vingut amb escorreu i d'allà on et sol aturar, com que he hagut de venir a peu, m'ha vingut just a arribar. Jo tenia un poc de por que ratllàs en castellà, però quan el sent ratllar dic, aquest ratlla com jo. Va ser degut en açò que va ser bo d'arreglar. Lo que més mos va costar va ser es començar de bo. Si no està molt enfeinat, li vaig dir, segui i escrigui. Posi lo que jo li digui perquè està ben estudiat i ho hem de deixar arreglat avui, sigui així com sigui, i que qualcú me qüestioni si no dic sa veritat. Mentre ell es preparava, em vaig asseure al sofà i en lo que me vaig fixar, que bastant contenta estava. Jo me pens que ja pensava en lo que havia de guanyar, però jo no m'adonava cap mica de malestar. Lo que també vaig notar és que era un poc enredós. Jo ja començava a estar un desastre de nerviós perquè ho volia arreglar aquell dia fos com fos. I em diu, quan vulgueu vos, per jo podem començar. A sa primera querida que vaig tenir de 7-6, una olota decidida vam tenir 14 fills. Per això, crec que és precís assegurar-los sa vida i li deix Santa Margalida, Sant Jaume i Vini d'Unís, Torrauga i Vini Famís i una casa molt polida que em vaig fer sense permís. A sa segona, que és de l'or i li tinc moltes simpaties, allò és de lo millor. Només vam tenir 5 filles i li deix ses truqueries, sa torre i son Salomó, Sant Pere de Ferreries, ses 4 cases d'amor i 2 confiteries que tenc al carrer Major. Podem passar sa tercera, perquè per això és un encant. És una sang climentera que està molt bé de davant. Lo que no hi ha cap manera de poder tenir un infant. Però li deix sa Albufera, Vini Gordó i son Cervera i 2 xalets a tirar. A sa quarta, molt moneta, qui creix me que es fa estimar? Només vam poder bastar de tenir un fillet i una filleta. En però li he de deixar 3 o 4 llocs de treta. I li deix Santa Creveta, sa Lairó i Vini Maulà, sa Torre Blanca i sa Torreta i tots els xalets del que ho fa. Si em demana de sa quinta, d'aquella no em vull ratllar, perquè cregui que hi ha una pinta que és molt mala d'aguantar. Vaig sebre de bona tinta que me volia enganar, per això la vaig deixar tot d'una que va estar encinta. Ara tinc una jove alta, amb un tipus com no n'hi ha, però no res li vull deixar perquè no li farà falta. Si no és que estigui malalta, no ho necessitarà. I a més, ho vull reservar si per cas en tenc un altre. Hauran pogut comprovar que tinc molta descendència, però és prou grossa l'herència que no es podran queixar.

0: Acabant d'escoltar a Pele.cautó amb una cançó del disc No Playa, No Beach del 2019.
1: Tot seguit escoltarem un tema de Rudimentari del disc Mala Herba Sempre Creix, publicat el 2026 per la discogràfica Guspi.

0: Ràdio Far, la ràdio cultural de Menorca. Apunts literaris, amb Blanca Noguera.
1: Lector o lectora de Ràdio Far, a què esperes per començar un llibre? Crec que, com molts, el primer llibre de literatura menorquina que record haver tingut entre ses mans és el Memorial de Tabarca, d'en Pons Pons, que ja s'ha convertit en tot un clàssic de ses lectures obligatòries de secundària. Me vaig veure atrapada per secció i ses aventures d'en Ismael, un jovenet orfe que s'embarca com a polissó a un vaixell de nom italià. Ses seves peripècies es aduran finalment a l'illa pirata de Tabarca, on allà els empresonen. Recordo els personatges dels frares que coneixen allà i, sobretot, tenc un record vaga d'una història d'amor que amb els anys me remetrà per temàtica a Mar i Cel, la famosa obra d'Àngel Guimerà. La darrera publicació d'aquesta novel·la va ser a càrrec de l'editorial Cruïlla el 2022.
0: Apunts literaris. Escolta més recomanacions literàries a les nostres xarxes socials i a radiofarmenorca.com.

0: Què en penses, Pau, d'aquest llibre, 15 anys després d'haver-lo publicat?
1: Pues que encara és bo. Crec que és un dels bons que he fet. El qual no vol dir que sigui popular, però la gent el llegia i me'l comentava. Fins i tot hi havia gent que me deia he reconegut no sé quants de personatges, molts de personatges. Perquè en principi jo volia posar els noms dels personatges tal com eren. Vull dir, els noms reals. Però hi va haver gent que es va sentir al·ludida i llavors vaig canviar i vaig posar noms ficticis. Llevat dels noms de la família, que, com Confonso, etcètera, els vaig conservar perquè de la família m'estimava i no m'ha de dir res. Jo penso que és un llibre, amb això que dic ja es veu, que té un fons autobiogràfic, però també té molta autenticitat. Jo sempre he pensat que l'autenticitat és el que defineix una bona obra d'art, ja sigui un llibre, sigui un quadre, sigui una peça musical. És el que defineix la bondat o manca de bondat d'una obra d'art. I aquest llibre és autèntic. No vol dir que sigui autèntic perquè tingui elements autobiogràfics, que no tots ho són, evidentment, sinó que és autèntic pel que sent l'autor. És el mateix que... I s'entronca dins... Jo crec que he fet, bàsicament, dos tipus de llibres. Aquest s'entronca amb el primer que vaig fer, amb els contes menorquins. I després n'he fet d'altres, amb això un parell més, coses amb la vida dels somnis, etc. I ara mateix n'estic fent una altra, amb aquesta línia. L'únic que vaig millorant és lligar-ho tot. És a dir, ara mateix intento fer-ho molt en forma de novel·la, que hi hagi una línia novel·lística a pesar de totes les fantasies o realismes màgics que deia la gent i a pesar d'allò que fa el millor més difícil de llegir, que és la imaginació, no? Per tant, jo penso que el llibre és un dels bons que he fet. Sí. Perquè ara mateix el llibre darrer que ha publicat, que tu has al·ludit, La dama de Constantinoble, ha tingut molt d'èxit perquè es va de pair. Vull dir, la gent s'hi pot atracar més fàcilment, tot i que hi ha obres fantàstics també, que però no abunden tant com en aquesta obra. Vull dir, estar dins la línia d'aventures, procures que el lector, sobretot procura que el lector no li caigui en s'interès pel llibre. És a dir, ja he fet dos tipus de llibres, és el que volia dir, no? Aquests més autèntics, com aquest que estem comentant, El cant de la Rosa, i d'altres més atracats a l'aventura, com la Mora del Rei, La dama de Constantinoble, i d'altres.
2: El poeta Ismael Pelegrí s'estrena a Ràdio Far amb Lectures Retrobades, un programa per aproximar-nos a la literatura menorquina. Escolta'l a radiofarmenorca.com.

Aconsegueix el teu abonament per accedir a totes les projeccions de cinema del Menorca Dogfest. La Car de Joan Porcel, Amílcar de Miguel Ech, l'homenatge a Joan Allès i els premis de curtmetratge documental. Del 4 al 10 d'octubre entre Ciutadella i Es Mercadal. Ja ho pots comprar al menorcadogfest.com en promoció a 20 euros.

A Radio Far pots escoltar l'arxiu musical més extens de música de Menorca. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Hola a tothom, benvingudes, benvinguts a un nou episodi. Ja són 6 podcasts que duim d'aquesta sèrie de belles melodies i terribles històries que no sé vosaltres, però jo m'ho estic passant genial escoltant música i sobreanalitzant la lletra d'aquestes cançons, perquè és el que m'ho agrada fer a la gent com jo, desgranar tot, treure tot el suc que es pugui d'aquestes cançons i intentar agafar algunes cançons que siguin molt conegudes i que potser no se'ls ha prestat prou atenció, per la raó que sigui, cançons que estan allà al teu subconscient, però que mai t'has aturat a pensar de què collons xerren aquest cantant o aquesta cantant o aquest grup de quan estan cantant aquesta cançó. I avui amb un episodi potser no duit hitazos a nivell mainstream, a nivell global, però sí que dins certes escenes, dins la música alternativa dels anys 90, Nick Cave era un tio molt important, amb molt èxit, encara segueix tenint molt èxit, encara encapçala festivals arreu del món. Però clar, vull dir, és el que passa, no? Hits que conegui tothom, no hi ha una cançó de Nick Cave que conegui tothom i la seva cosina, però sí que hi ha alguns guitarros que jo personalment m'agraden molt. Jo l'he pogut veure en directe i la veritat és que m'ha al·lucinat, és un dels potser 5 millors concerts que he vist en la meva vida, i jo no he vist un quart de concert. I m'agrada el seu carisma, m'agrada com canta, m'agraden les lletres que fa i m'agrada cançons com les que avui escoltarem. Precisament, doncs, dos duets amb dues cantants. El primer d'ell, aquest Where the Wild Roses Grow, on neixen les roses salvatges, amb un duet amb la Kylie Minogue, la cantant de pop superestrella d'Austràlia, que Nick Cave també és australià, per tant, hi treu. I res, vam escoltar un poc aquesta cançó i us segueix donant-se brasa.

0: Bien, doncs hem començat a traduir aquesta cançó, incluïda en un disc del 1996 que s'anomenava Murder Ballads. Farem dues cançons d'aquest disc, per tant després us xerrarem una mica més d'aquest disc, però ara hem de traduir aquesta lletra allà. Primer canten a Kylie Minogue, cantant aquesta tornada d'aquesta cançó, aquest They Call Me The Wild Rose. Me diuen sa rosa salvatge, però el meu nom era Elisa Day. Per què me diuen així no ho sé, perquè el meu nom realment era Elisa Day, i ara canta un poc en Nick Cave.
1: The first day I saw her I knew she was the one. She stared in my eyes and smiled. Her lips were the color of the roses that grew down the river, all bloody and wild.
0: Des del primer dia que la vaig veure, vaig saber que ella seria la meva lota. Me va mirar els ulls i va somriure. I els seus llavis eren del color de les roses, que creixen al costat del riu, totes sanguinolentes i salvatges.

Quan va picar a la meva porta i va entrar a la meva habitació, els meus tremolors es van acabar amb el seu la seva ferma abraçada. Ell seria el meu primer amo i amb una mà cuidadosa me va secar les llàgrimes que quedaven per la meva cara. Bueno, una imatge així un poc també creepy, però bueno, és Nick Cave, chicos.

El segon dia, aquí en aquell minut dones el seu punt de vista d'aquest segon encontre, el segon dia va venir amb una rosa i em va dir, m'adonaràs la teva pèrdua i el teu dolor. Jo vaig dir que sí amb el cap i me vaig estirant el llit i em va dir, si te mostres roses, me seguiràs, vindràs amb jo. Es posa la cosa un poc misteriosa.

I arribant després d'una altra tornada, arribem al tercer dia, en Kylie Minogue, en Eliza Day. Digo, el tercer dia me va donar riu, me va mostrar les roses i mos van besar. I el darrer que vaig sentir va ser unes paraules emmudides, un xiu-xiu-aig, mentre se posava de genolls damunt jo amb una roca, amb una pedra en el seu puny. Per tant, el que va fer aquest senyor, pues, ha matat la de vora el riu a cops de pedra. Anem a escoltar el punt de vista de l'assassí. On the

0: beauty must die. And I leant down and planted a rose between her teeth.
1: L'últim dia, ella diu esta sèrie, ell diu l'últim dia, perquè ja sabia que era l'últim dia, a la vaig dur on creixen les roses salvatges. Ella se va... es va seure de vora vorera de riu i es vent era, bueno, aquesta frase, es vent era suau com un lladre, no sé què vol dir això, però sona molt bé. I mentre li donava una besada de despedida, li vaig dir tota bellesa ha de morir. Això són aquestes xiu-xiues que va sentir ella, que no va arribar a entendre. I li vaig deixar, plantada una rosa enmig de les seves dents. Suposo que després de matar-la, pues, va fer aquesta rosa enmig de les dents i la va deixar que surés damunt del riu cap allà on fos, amb aquesta imatge tan creepy. I res, hem escoltat l'última retornada, i acaba aquesta cançó.

Bé, en aquesta Where the Wild Roses Grow, aquest duet amb la Kylie Minogue va ser un èxit tremendo a la seva època. Jo recordo veure el videoclip a la tele i un vídeo que podeu veure a YouTube, un vídeo que està molt, molt xulo. Estava inclòs dins d'aquest disc Murder Ballads, un disco que podien traduir com a balades sobre assassinats, cançons sobre assassinats, una espècie de subgènere de la música popular. Si us agrada la música country, la música folk,

americana, doncs hi ha molta, és un país bastant obsessionat amb la violència. Per tant, hi ha molt de material així, ja ara me venen les capes cançons que he escoltat de discos de Johnny Cash, com Long Black Veil, o algunes més que ara no puc recordar. Davant tenen alguna també en aquest plan. Bueno, jo què sé, hi ha moltes cançons pròpies d'en Johnny Cash que podien ser cançons sobre assassinats. Però bueno, un subgènere, jo ara estic pensant també en música popular menorquina i aquella de la plaça hi ha ballades, no?, que acaba també molt malament, ens un pare picant garrotades perquè ha anat a ballar i tal, doncs també podíem potser ficar-la dins aquest subgènere. No som jo un expert en folklore menorquí, ja ho sabeu, això m'agrada els punyeteros rock and roll, però bueno, també podíem trobar una coseta així. I bueno, aquest disco, doncs, hi ha versions de Murder Ballads, de cançons d'assassinat, doncs molt... amb molt de... bueno, molt de temes així molt bastant coneguts en aquesta tradició americana i algunes cançons pròpies entre aquestes, pues, aquesta de Wild, de Where the Wild Roses Grow, i un altre tema que també és un duet amb una cantant d'un perfil totalment diferent de Kylie Minogue, però també una cantant de ses definitives de rock alternatiu dels anys 90, és la PJ Harvey, que també era en aquella època, doncs, era una mica parada de Nick Cave, me fa s'efecte, no estic jo molt segur d'aquestes coses, i hi ha una versió, un tema que es diu Henry Lee, una cançó que no tenc clar si és popular, està acreditada com tradicional i també en Nick Cave, per tant, deu ser com una adaptació d'una cançó. Jo sempre havia pensat que Henry Lee era una... bueno, el nom Henry Lee estava dedicat en sèrie Henry Lee Lucas, que si cercau per allà, pues és un bon peça que va fer moltes coses molt, molt lletges en la seva època. Però bueno, una cançó també amb un videoclip molt guai que vos anima que vegueu si no ho heu vist mai, on hi ha una tensió sexual entre Nick Cave i en PJ Harvey, que és increïble. I res, un duet tremendo que avui que comencem a escoltar. Aquí va Henry Lee per part de Nick Cave i en PJ Harvey. I com sempre, doncs, vos donarem pots a brassa i la Nanet Duranti traduïm, d'acord? ¿Vale?

Baixa aquí, petit Henry Lee, i passa la nit amb jo. Perquè no trobaràs en aquest maleït món una lota que es pugui comparar amb jo. Això és el primer que diu una BJ Harvey en aquesta cançó. També és un duet on es van alternant els dos cantants. Després de so, pues, hi ha la tornada de la cançó que diu... El vent va odolar, el vent va bufar i un petit pardal es va posar sobre en Henry Lee, que és el següent que canta, i ja no us ho diré mai més perquè ho va dir després de cada estrofa.

No puc baixar i no pens baixar ni estar tot el vespre ni passar la nit amb tu. No sé si no sé on viu aquesta lota, en aquest sur, un soterrani o alguna cosa així. Perquè la lota que jo tinc en la seva alegre i verda terra me l'estim molt més que a tu.

Es va recolzar contra la reixa per aconseguir una besada o dues. I en la petita navaga que duia a la seva mà el va apunyalar una vegada i una altra i una altra.

si voleu passar una mica enrere, quan estava cantant aquesta estrofa que acab de traduir, hi ha com un enrenou, un udol, una copla de guitarra, per donar més dramatisme en aquest moment, quan té la punyada, i la lletra de la tornada canvia un pocat, quan diu que es ven no... En aquest esvent no va udolar ni va bufar, sinó que va rugir i va ser un poc més fort esvent en aquest moment, un poc més de dramatisme que es veu reflexat a la música.

vine i agafa'l de les seves, blanques mans. Vull dir que està demanant ajuda a qualcú perquè l'agafin. Vine i agafa'l pels seus peus i tira'l dins aquest pou tan en fons que té més de 100 peus de profunditat.

Pues ja ho aquí, petit Henry Lee. Fins que sa carn se desferri dels teus ossos, vaya imatge. Per cert, acabo de mirar a Google el que són 100 peus i són 30 metres i mig. Perquè sapigueu, jo què sé, heu de tenir totes les dades. Aquí som, hi som. Per res, fins que sa carn se li desferri dels seus ossos, perquè sa lota que tenies en aquesta prada alegre i verda pot esperar per tu, pot esperar per sempre a que tornis a casa. Per tant, esperarà per sempre i tu mai tornaràs a casa perquè t'he fotut dins el pou aquest. Però ja veus quines històries més alegres que us he duit avui. Terribles històries. On en Nick Cave s'encarrega una i després té la venjança a través de la PJ Harvey. Res, només caldrà escoltar aquesta cançó, i que us recomano moltíssim si pugueu que vulgueu el videoclip d'aquesta cançó, perquè és el típic vídeo que està fet en 4 duros i basta, amb el mascarisme que tenen aquests dos cantants, basta i sobra per un pis de pantalla. I res, com sempre, ja som en Pedro, vos estimo en locura, les velles melodies, terribles històries a Radio Far, i mos escoltam molt prest.

0: My darling, jo no em puc dur més d'internet. Necessit tocar-te, sentir-te, olorar-te. Jo no aguantaré fins l'estiu que ve, eh? Ja venc, ara venc. Fem un forat que venc, venc cap a casa teva. Estarem very good.
1: Estic pillat, estic ben sonat.

Hola, Radio Farer. Sabies que el nostre arxiu musical està format íntegrament per música menorquina? De tots els temps i de tot tipus. Escolta-la en el 102.4 o directament des del teu dispositiu a radiofarmenorca.com.

El cementeri es ple de poetes fracassats. Odontòlegs, fiscals, peons, jutges, comares, cabrons. T'estimam i no t'oblidam, diu la pedra freda de la mentida. Tan fi de puta com qualsevol altre, pensa nou de cara.

0: El cementeri és ple de finals insípids, monòtons, d'esperances mai complertes, de somnis mai somiats. De testint, t'ho dit, enyor, de quin descans, de ja era hora. Talents incontrolats i banyes mortes. El cementeri és ple de certeses, de cites confirmades on mai arribes tard. És el somni dels horitzontals, és la calma ben entesa.
1: Bona, som en Pau de Romer, això és el nostre nou single Sorra i Caliu i esperem que vos agradi molt i vos acompanyi aquests dies de tanta calor. Una ferrada forta. Juliol, sí.

Hola, amics i amigues de Ràdio Far. Ja podeu escoltar la ràdio en línia directament des dels vostres dispositius. En cas de tenir un dispositiu Android, vos podeu baixar l'aplicació de Ràdio Far. Sempre que voldreu, podreu escoltar la millor música menorquina i els millors programes culturals amb segell menorquí. Cultivam la cultura. Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

El cementeri és ple de poetes fracassats. Odontòlegs, fiscals, peons, jutges, comares, cabrons. T'estimam i no t'oblidam, diu la pedra freda de la mentida.

El cementeri és ple de finals insípids, monòtons, d'esperances mai complertes, de somnis mai somiats. De t'estim, t'ho dic, senyor, de quin descans, de ja era hora. Talents incontrolats i banyes mortes. El cementeri és ple de certeses, de cites confirmades on mai arribes tard. És el somni dels horitzontals, és la calma

mos agradava prendre saire. No existia Superman, ni en MacGyver ni el hombre araña. I encara puc recordar els puestos on me jugàvem, les tres boques es ponen.

0: Lletraferits, un nou bloc de cantautors de Menorca a les zones de Ràdio Far.
1: Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: Radio Far.
1: Mon pare era una persona que li interessava molt en de dir la cultura, sense ser una persona culta, sabia llegir i escriure, això sí, però li agradava tot, molt. I cançons i històries d'aquestes, i bueno, i es fandango l'han hagut de conèixer per força, perquè a part de Ciutadella, nosaltres, tenc que dir, que en aquest moment també vam enviar una persona des migjorn a Ciutadella a que prengués el bolero seu, perquè nosaltres...
2: Una espia, era una espia.
1: Bueno, no, sabíem per què era, perquè en vez de ser un dia, va arribar a ser dos dies, i nosaltres quedàvem curts de balls, no tenien gaire cosa, i vam anar cercant. Després vam tenir una filla dels senyors de Vini Cotrellet, el lloc que està de vora Sossí, que estudiava a Palma, magisteri. L'hivern se dedicava a aprendre balls mallorquins i l'estiu, com que venien a passar el loc i vint a Codellet, me'ls ensenyaven altres.
2: Fou intercanvi.
1: Sí, ella venia a posta per ensenyar-nos i nosaltres així anàvem afegint balls perquè no fos sempre ballar el mateix.
2: Exacte.
1: Perquè dos dies cada setmana representava saber moltes coses.

0: Sonora, el podcast de memòria oral dels pobles de Menorca. Pots recuperar tots els capítols al web radiofarmenorca.com. Ressona.
1: Si pensam en les fronteres que habitam, el primer que mos ven al cap és la frontera entre el nostre espai i l'espai dels altres. El propi i el col·lectiu. La porta de casa és la frontera que mos separa del nostre poble o la nostra ciutat, però també és a partir de on se creen espais comuns. Per això mos han demanat com són les cases de les Illes Balears i també com configuram les ciutats i pobles d'aquesta terra.
2: Per fer-ho, hem conversat amb la Cristina Llorente, d'Arquitectiva. És una plataforma d'arquitectes que fa feina per transformar la relació entre els ciutadans i el seu entorn a través de l'educació, la participació ciutadana i la intervenció urbana. I la primera pregunta que li hem fet ha estat sobre la frontera entre l'espai públic i el privat.

0: Jo crec que per definir la frontera entre públic i privat, primer hem de detallar molt bé, analitzar molt bé què és públic i què és privat, o què ha estat, què ha simbolitzat històricament allò públic i allò privat. I bàsicament m'agradaria fer-ho des d'una perspectiva de gènere. Si anem fins a la revolució industrial, que és en el moment on s'encata amb més força la dicotomia entre públic i privat, veiem com els homes queden relegats a l'espai públic, que se considera més perillós, més insegur, i les dones queden relegades a l'espai domèstic o privat, i per tant, invisible. Val? Per tant, partint d'aquí, se genera una forta frontera entre allò públic i allò privat que correspondria també entre l'espai exterior, diguem, i l'espai interior o domèstic.
1: Ressona, el podcast transfronterer impulsat per Ràdio Far, podcast.cat, Ràdio Intermitent i Ràdio Arrels. Ja pots escoltar el capítol sencer a Ràdio Far, Ràdio Intermitent, Ràdio Arrels i podcast.cat.
2: El Menorca Dog Fest es trasllada de l'1 al 3 d'octubre al Claustre del Carme per convertir-lo en l'epicentre de la fotografia documental. Exposicions de fotografia, presentacions de projectes fotogràfics, presentacions de fotollibres, tallers, classes magistrals i conferències guarniran les diferents sales del claustre i del seu voltant. Consulta la programació i els horaris de les exposicions i acredita't per poder assistir a totes les activitats al menorcadocfest.com.

A Radio Far pots escoltar l'arxiu musical més extens de música de Menorca. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

0: Ràdio Far, la ràdio cultural de Menorca. Apunts literaris, amb Blanca Noguera.
1: Lector o lectora de Ràdio Far, a què esperes per començar un llibre? Crec que, com molts, el primer llibre de literatura menorquina que record haver tingut entre ses mans és el Memorial de Tabarca, d'en Pons Pons, que ja s'ha convertit en tot un clàssic de ses lectures obligatòries de secundària. Me vaig veure atrapada per secció i ses aventures d'en Ismael, un jovenet orfe que s'embarca com a polissó a un vaixell de nom italià. Ses seves peripècies es duran finalment a l'illa pirata de Tabarca, on allà els empresonen. Recordo els personatges dels frares que coneixen allà i, sobretot, tenc un record vaga d'una història d'amor que amb els anys me remetrà per temàtica a Mar i Cel, la famosa obra d'Àngel Guimerà. La darrera publicació d'aquesta novel·la va ser a càrrec de l'editorial Cruïlla el 2022.
0: Apunts literaris. Escolta més recomanacions literàries a les nostres xarxes socials i a radiofarmenorca.com.

0: Què en penses, Pau, d'aquest llibre 15 anys després d'haver-lo publicat?
1: Penso que encara és bo. Crec que és un dels bons que ha fet. El qual no vol dir que sigui popular, però la gent el llegia i me'l comentava. Fins i tot hi havia gent que me deia he reconegut no sé quants de personatges, molts dels personatges. Perquè en principi jo volia posar els noms dels personatges tal com eren, vull dir, els noms reals. Però hi va haver gent que es va sentir al·ludida i llavors vaig canviar i vaig posar noms ficticis. Llevat dels noms de la família, que com Confonso, etcètera, els vaig conservar perquè de la família m'estimava i m'estimava de llavors. Jo penso que és un llibre, amb això que dic ja es veu, que té un fons autobiogràfic, però també té molta autenticitat. Jo sempre he pensat que l'autenticitat és el que defineix una bona obra d'art, ja sigui un llibre, sigui un quadre, sigui una peça musical. És el que defineix la bondat o manca de bondat d'una obra d'art. I aquest llibre és autèntic. No vol dir que sigui autèntic perquè tingui elements autobiogràfics, que no tots ho són, evidentment, sinó que és autèntic per el que sent l'autor. És el mateix que... I s'entronca dins... Jo crec que he fet, bàsicament, dos tipus de llibres. Aquest s'entronca amb el primer que vaig fer, amb els contes menorquins. I després n'he fet d'altres, amb això un parell més, com s'assembla la vida dels somnis, etc. I ara mateix n'estic fent una altra, amb aquesta línia. L'únic que vaig millorant és lligar-ho tot, és a dir, ara mateix intent fer-ho molt en forma de novel·la, que hi hagi una línia novel·lística a pesar de totes les fantasies o realismes màgics que deia la gent i a pesar d'allò que fa el millor més difícil de llegir, que és la imaginació, no? Per tant, jo penso que el llibre és un dels bons que ha fet. Sí. Perquè ara mateix el llibre darrer que ha publicat, que tu has al·ludit, La dama de Constantinoble, ha tingut molt d'èxit perquè es va de pair, vull dir, la gent s'hi pot atracar més fàcilment, tot i que hi ha obres fantàstics també, que però no abunden tant com en aquesta obra. Vull dir, estar en la línia d'aventures, procures que el lector, l'autor procura que el lector no li caigui en interès pel llibre. És a dir, ja he fet dos tipus de llibres, és el que volia dir, no? Aquests més autèntics, com aquest que estem comentant, el cant de la Lasa, i d'altres més atracats a l'aventura, com a Mort del Rei, La dama de Constantinoble i d'altres.
2: El poeta Ismael Pelegrí s'estrena a Ràdio Far amb Lectures Retrobades, un programa per aproximar-nos a la literatura menorquina. Escolta'l a radiofarmenorca.com.

Aconsegueix el teu abonament per accedir a totes les projeccions de cinema del Menorca Dogfest. La cara de Joan Porcel, Amílcar de Miguel Ech, l'homenatge a Joan Allès i els premis de curtmetratge documental. Del 4 al 10 d'octubre entre Ciutadella i Es Mercadal. Ja ho pots comprar al menorcadogfest.com en promoció a 20 euros.

0: A Radio Far pots escoltar l'arxiu musical més extens de música de Menorca. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.
1: A continuació, una cançó d'Estalactites, disc de David Vidal, publicat el 2023 per la discogràfica Blau Dix Media.

Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Fars.

Tot seguit escoltarem un tema de Rudimentari, del disc Mala Herba Sempre Creix, publicat el 2026 per la discogràfica Guspira Records.